0: Segur que alguna vegada has pensat: això podria estar millor, jo faria allò. I si poguessis proposar-ho tu? Pots! Arriben els pressupostos participatius Roquetes 2026. Pensa, proposa, participa. Pots fer-ho presencialment a l'Ajuntament, a la biblioteca, al Casal La Ravaleta, o des de casa en format telemàtic a roquetes.cat. En total, 50.000 euros destinats a projectes, 30.000 euros a Roquetes, 20.000 euros a l'Arrabal de Cristo. Tu proposes, tu decideixes. Fase de presentació de propostes del 2 al 22 de setembre. Està a les teues mans. Pressupostos participatius Roquetes 2026.
1: Antena Caro, per escoltar música com aquesta.
2: Quizá no fue coincidencia encontrarme contigo.
3: Tal vez esto lo hizo el destino.
2: Quiero dormirme de nuevo en tu pecho.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 8, us parla Maria Lara. Hem mobilitat a la 2 a Cornellà de Llobregat direcció Barcelona. Un accident deixa un carril tallat i provoca circulació intensa en aquest punt. A banda també, retencions habituals als accessos a Barcelona, la C31 a Badalona, a la P7 a Barberà del Vallès, a la C32 a Sant Boi de Llobregat i finalment a la C17 a Mollet del Vallès. I en clau política, Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo i Santiago Abascal protagonitzaran actes polítics a Catalunya durant els propers dies. Abascal ja ha passat per Lleida i avui serà a Tarragona i Barcelona, mentre que Sánchez i Feijóo coincidiran el diumenge en actes a Gavà i Badalona. Les visites arriben en plena crisi per la situació migratòria a Ceuta i amb retrets de PP i Vox al govern espanyol. En clau catalana, el dimarts el Tribunal Constitucional començarà a deliberar sobre els recursos d'empara dels líders del procés per l'amnistia, començant pel de Jordi Turull. I els consellers també del govern de la Generalitat recorreran aquest dissabte diferents punts de Catalunya per fer balanç de la meitat del mandat i explicar els avenços dels seus departaments. Els actes es faran en diverses ciutats i comptaran també amb representants dels àmbits social, cultural, esportiu, acadèmic i empresarial, així com també alcaldes. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, serà a Lleida, mentre que Albert Dalmau anirà al Vendrell, Alicia Romero a Mataró i Núria Parlon a Sant Boi de Llobregat. I també la consellera d'Educació, Esther Niubó, defensa que l'objectiu d'arribar al 6% del PIB en inversió educativa ha de ser sostenible, viable i realista. Niubó ha condicionat el calendari per assolir aquesta xifra al debat parlamentari sobre la iniciativa legislativa popular que ho reclama, mentre les entitats promotores demanen que es faci possible durant aquest curs. La proposta planteja arribar al 6% de manera progressiva en 4 anys, els dos primers fins a la mitjana estatal i els dos següents fins al 6%. I la Comissió Europea proposa prohibir l'accés a les xarxes socials als menors de 13 anys i restringir-ne l'ús fins als 15 en un intent d'harmonitzar les normes dels estats membres. Actualment, almenys 8 països europeus, entre ells Espanya, ja tramiten propostes per a edats mínimes diferents. Espanya planteja prohibir l'accés als menors de 16 anys, mentre que França, Dinamarca, Polònia, Romania i Grècia els situen als 15. Portugal proposa un model similar al de Brussel·les amb permís parental entre els 13 i els 15 anys. I en esports, l'Espanyol inaugura la 7a jornada de la Lliga, rebent a l'Elx, l'actual cuer de la categoria i que encara no ha sumat cap victòria en aquest curs. El conjunt blanc i blau no es confia i vol recuperar el camí del triomf després de l'ensopegada del dimarts contra el Rayo Vallecano. Tot i l'ensopegada, Manolo González, entrenador de l'Espanyol, veu bé l'equip i creu que és important marxar aturada per seleccions amb una victòria.
0: Notícies en xarxa.

Segur que alguna vegada has pensat: això podria estar millor, jo faria allò. I si poguessis proposar-ho tu? Pots! Arriben els pressupostos participatius Roquetes 2026. Pensa, proposa, participa. Pots fer-ho presencialment a l'Ajuntament, a la biblioteca, al Casal La Ravaleta, o des de casa en format telemàtic a roquetes.cat. En total, 50.000 euros destinats a projectes. 30.000 euros a Roquetes. 20.000 euros a l'Arrabal de Cristo. Tu proposes. Tu decideixes. Fase de presentació de propostes del 2 al 22 de setembre. Està a les teues mans. Pressupostos participatius Roquetes 2026.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. En mobilitat no hi ha incidències destacades de moment a les carreteres, tot i així sí que hi ha retencions habituals als accessos a Barcelona, també a la C31 a Badalona, a la P7 a Cerdanyola del Vallès, a la C60 a Argentona i també a la C17 a Mollet del Vallès. I en clau política, Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo i Santiago Abascal protagonitzaran actes polítics a Catalunya durant els propers dies. De fet, Abascal ja ha visitat Lleida i aquest divendres serà a Tarragona i Barcelona, mentre que Sánchez i Feijóo coincidiran el diumenge en actes a Gavà i Badalona. Les visites arriben en plena crisi per la situació migratòria a Ceuta i amb retrets de PP i Vox al govern espanyol. De fet, les forces de seguretat de l'Estat han començat aquest matí el trasllat d'emigrants que encara es troben als assentaments de les platges del Trampolín i Benítez a Ceuta cap al campament instal·lat al port. L'operatiu ha començat cap a 6:45 del matí i ha registrat també moments de tensió per l'acumulació de persones i la por d'alguns migrants de quedar-se sense plaça. El trasllat s'ha iniciat després que l'Audiència Nacional aixequés aquest dijous la suspensió temporal de la instal·lació, mentre que el Sindicat Unificat de la Policia havia demanat aturar el projecte i proposat alternatives d'acollida. I també els consellers del govern de la Generalitat recorreran aquest dissabte diferents punts de Catalunya per fer també balanç de la meitat del mandat i explicar els avenços dels seus departaments. Els actes es faran en diverses ciutats i comptaran també amb representants dels àmbits social, cultural, esportiu, acadèmic i empresarial, així com alcaldes. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, serà a Lleida, mentre que Albert Dalmau anirà al Vendrell, Alicia Romero a Mataró i Núria Parlon a Sant Boi de Llobregat. I la Comissió Europea proposa prohibir l'accés a les xarxes socials als menors de 13 anys i restringir-ne l'ús fins als 15 en un intent d'harmonitzar les normes dels estats membres. Actualment, almenys 8 països europeus, entre ells Espanya, ja tramiten propostes, però amb edats mínimes diferents. Espanya planteja prohibir l'accés als menors de 16 anys, mentre que França, Dinamarca, Polònia, Romania i Grècia els situen als 15. Portugal proposa un model similar al de Brussel·les amb permís parental entre els 13 i els 15 anys. I ja són 4 les denúncies presentades contra un fisioterapeuta de 30 anys de Lleida acusat de fer tocaments a diverses clientes durant els massatges. Una quarta dona va denunciar els fets el dimecres després que el cas es fes públic, volien dir, i se suma ja les 3 denúncies que van provocar la detenció de l'home el dimarts. Els Mossos l'acusen d'un delicte d'agressió sexual sense penetració i han remès la nova renúncia al jutjat. I pel que fa al temps, avui es retira la inestabilitat i el temps serà més estable, tot i que quedaran alguns núvols i, de fet, alguns ruixats puntuals a la costa de Barcelona. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Segur que alguna vegada has pensat: això podria estar millor, jo faria allò. I si poguessis proposar-ho tu? Pots! Arriben els pressupostos participatius Roquetes 2026. Pensa, proposa, participa. Pots fer-ho presencialment a l'Ajuntament, a la biblioteca, al casal La Ravaleta, o des de casa en format telemàtic a roquetes.cat. En total, 50.000 euros destinats a projectes, 30.000 euros a Roquetes, 20.000 euros a l'Arrabal de Cristo. Tu proposes, tu decideixes. Fase de presentació de propostes del 2 al 22 de setembre. Està a les teues mans. Pressupostos participatius Roquetes 2026.
1: Antena Caro, tota la música.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Maria Lara. Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo i Santiago Abascal protagonitzaran actes polítics a Catalunya durant els propers dies. De fet, Abascal ja ha passat per Lleida i avui serà a Tarragona i Barcelona, mentre que Sánchez i Feijóo coincidiran diumenge en actes a Gavà i Badalona. Les visites arriben en plena crisi per la situació migratòria a Ceuta i amb retrets de PP i Vox cap al govern espanyol. De fet, les forces de seguretat de l'Estat han començat aquest matí el trasllat dels migrants que encara es trobaven als assentaments de les platges del Trampolín i Benítez, a Ceuta, cap al campament instal·lat al port. El trasllat s'ha iniciat després que l'Audiència Nacional aixequés aquest dijous la suspensió temporal de la instal·lació. El Sindicat Unificat de Policia havia demanat aturar el projecte i proposat alternatives d'acollida. I també en política, els consellers del govern de la Generalitat recorreran aquest dissabte també diferents punts de Catalunya per fer balanç de la meitat del mandat i explicar els avenços dels seus departaments. Els actes es faran en diverses ciutats i comptaran també amb representants dels àmbits social, cultural, esportiu, acadèmic i empresarial, així com també els alcaldes. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, serà a Lleida, mentre que Albert Dalmau anirà al Vendrell, Alicia Romero a Mataró i finalment Núria Parlon a Sant Boi de Llobregat. I 20 anys després de la implantació del primer cas casteller, la coordinadora de colles castelleres de Catalunya presenta aquest migdia a la seu del Departament de Cultura un nou model de casc. El nou casc tindrà tres talles per adaptar-se als caps de tota la canalla castellera. La principal novetat, però, és el protector facial. Ho ha explicat avui al Notícies en xarxa la Sílvia Simó, que és responsable de l'àrea mèdica i de salut de la coordinadora.
2: La gran, potser, novetat, no? O allà on hem fet un canvi més radical i que segurament impactarà més, com a mínim visualment, és la introducció d'aquest protector facial, no? Que veureu que, com sempre, la canalla és capaç d'adaptar-se molt bé als canvis i pensem que és una cosa que no existia, és a dir, és un tipus de protecció que ens hem hagut d'inventar amb tots els agents que han participat i que podem protegir una zona de la cara que és important, que són unes zones sensibles.
1: Es tracta d'una evolució dels sistemes de protecció desenvolupada conjuntament amb experts mèdics i tècnics durant els darrers dos anys. I ja són quatre les denúncies presentades contra un fisioterapeuta de 30 anys de Lleida acusat de fer tocaments a diverses clientes durant els massatges. Una quarta dona va denunciar els fets aquest dimecres després que el cas es fes públic i se suma ja a les tres denúncies que van provocar la detenció de l'home el dimarts. Els Mossos l'acusen d'un delicte d'agressió sexual sense penetració i han remès la nova denúncia al jutjat. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Segur que alguna vegada has pensat: això podria estar millor, jo faria allò. I si poguessis proposar-ho tu? Pots! Arriben els pressupostos participatius Roquetes 2026. Pensa, proposa, participa. Pots fer-ho presencialment a l'Ajuntament, a la biblioteca, al Casal de Ravaleta, o des de casa en format telemàtic a roquetes.cat. En total, 50.000 euros destinats a projectes. 30.000 euros a Roquetes. 20.000 euros a l'Arrabal de Cristo. Tu proposes. Tu decideixes. Fase de presentació de propostes del 2 al 22 de setembre. Està a les teues mans. Pressupostos participatius Roquetes 2026.
1: Benvinguts a la ràdio. Antena.

que la teva ràdio sona dins teu. Antena Caro. Antena Caro.

0: Tota la música. On tu vulguis.
1: Notícies en xarxa. Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo i Santiago Abascal protagonitzaran actes polítics a Catalunya durant els propers dies. De fet, Abascal ja ha passat per Lleida i avui serà a Tarragona i Barcelona, mentre que Sánchez i Feijóo coincidiran el diumenge en actes a Gavà i Badalona. Les visites arriben en plena crisi per la situació migratòria a Ceuta i amb retrets de PP i Vox cap al govern espanyol. En aquest sentit, les forces de seguretat de l'Estat han començat aquest matí el trasllat dels migrants que encara es trobaven als assentaments de les platges del Trampolín i Benítez, a Ceuta, cap al campament instal·lat al port. El trasllat s'ha iniciat després que l'Audiència Nacional aixequés aquest dijous la suspensió temporal de la instal·lació. El Sindicat Unificat de Policia havia demanat aturar el projecte i proposat alternatives d'acollida. I també en política, els consellers del govern de la Generalitat recorreran aquest dissabte també diferents punts de Catalunya per fer balanç de la meitat del mandat i explicar els avenços dels seus departaments. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, serà a Lleida, mentre que Albert Dalmau anirà al Vendrell, Alicia Romero a Mataró i Núria Parlon a Sant Boi de Llobregat. I els Mossos d'Esquadra van detenir ahir un jove de 21 anys com a presumpte autor dels 6 robatoris de coure només 10 dies a l'estació de França a Barcelona i en trams de via dels voltants que van provocar greus afectacions en la circulació ferroviària. Segons informen, aquest divendres els Mossos, el detingut té 14 antecedents penals. L'arrest d'aquest jove es va produir a última hora d'ahir dijous arran d'una ordre de detenció vigent emesa per la unitat d'investigació de l'àrea regional de transport urbà de la comissaria dels Mossos d'Esquadra de Ciutat Vella. I 20 anys després de la implantació del primer cas casteller, la coordinadora de colles castelleres de Catalunya presenta aquest migdia a la seu del Departament de Cultura un nou model de casc. El nou casc tindrà 3 talles per adaptar-se als caps de tota la canalla castellera. A més, també serà molt més fàcil d'ajustar i impedir que es bellugui. Es tracta d'una evolució dels sistemes de protecció desenvolupada conjuntament amb experts mèdics i tècnics durant els darrers 2 anys. I avui totes les biblioteques públiques de Catalunya estan convocades a una jornada de vaga per reclamar millores en les condicions laborals. La mobilització impulsada per la Intersindical i CGT se suma a la vaga indefinida que mantenen des del maig els treballadors de les biblioteques de Barcelona. Les principals reivindicacions són millores en els horaris, els salaris i la seguretat davant dels torns rotatius, les jornades partides i els episodis de violència als equipaments. I pel que fa al temps, avui es retira la inestabilitat i el temps serà més estable, tot i que quedaran també alguns núvols i ruixats residuals a la costa de Barcelona. Ara al matí hi haurà més nuvolositat a la costa i a la meitat est, mentre que a l'oest dominarà el sol.
2: Notícies en xarxa.

Segur que alguna vegada has pensat: això podria estar millor, jo faria allò. I si poguessis proposar-ho tu? Pots! Arriben els pressupostos participatius Roquetes 2026. Pensa, proposa, participa. Pots fer-ho presencialment a l'Ajuntament, a la biblioteca, al Casal La Ravaleta, o des de casa en format telemàtic a roquetes.cat. En total, 50.000 euros destinats a projectes, 30.000 euros a Roquetes, 20.000 euros a l'Arrabal de Cristo. Tu proposes, tu decideixes. Fase de presentació de propostes del 2 al 22 de setembre. Està a les teues mans. Pressupostos participatius Roquetes 2026.

Creu a l'espai. Impacta la teva ràdio. Sona dins teu. Antena Caro. FM, xarxes, internet, aplicació.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Arnau Vilà. Els delictes a Catalunya s'han reduït un 8,7% de gener a agost i a Barcelona s'ha reduït la multireincidència un 15%. Són algunes de les dades del pla de xoc del 2024 que el ministre de la Presidència i de Justícia, Félix Bolaños, i el president de la Generalitat, Salvador Illa, han valorat avui al Palau. I ha assegurat que Catalunya és segura i ha carregat contra els que ho neguen. L'escoltem.
2: Cada dia que passa, Catalunya és més segura. I això no és que ho digui el govern, no és que ho digui jo, això ho diuen les dades. Davant de falsedats i de manipulacions, cal sempre posar per davant les dades objectives i la veritat. No? A Catalunya es cometen avui menys delictes. Entre gener i agost d'enguany, els delictes han baixat gairebé un 9%, en concret un 8,7%. Això vol dir que s'han comès 34.402 menys delictes que en el període anterior. Han baixat els delictes contra el patrimoni, en concret un 11% menys.
1: Per la seva banda, segons Bolaños, els resultats del pla de xoc són espectaculars perquè s'han reduït, per exemple, de 8 mesos a 10 dies el temps per a la celebració de judicis. En aquest sentit, el ministre ha obert la porta a prorrogar el pla de xoc contra la multireincidència i mantenir així el reforç als jutjats penals de Barcelona. I Aena comença la construcció de la nova sortida ràpida de la pista 0220 de l'aeroport Josep Tarradellas Barcelona al Prat. L'actuació, amb una inversió de 3,1 milions d'euros i un termini d'execució de 12 mesos i mig, millorarà la seguretat i l'eficiència operativa i ambiental. La nova infraestructura permetrà reduir les esperes en el vol, les maniobres i els temps de rodatge, amb efectes positius sobre la puntualitat, el consum de combustible i l'impacte acústic. Aena ha coordinat anticipadament les obres amb les companyies aèries i els responsables de l'assignació de slots per adaptar la programació a la reducció temporal de la capacitat. I les forces de seguretat de l'Estat han començat aquest matí el trajet de migrants que encara es troben als assentaments de les platges del Trampolín i Benítez a Ceuta, cap al campament instal·lat al port. El trajet s'ha iniciat després que l'Audiència Nacional aixequés aquest dijous la suspensió temporal de la instal·lació. El Sindicat Unificat de Policia havia demanat aturar el projecte i havia proposat alternatives d'acollida com l'ús temporal d'un vaixell hotel. I els consellers de govern de la Generalitat recorreran aquest dissabte diferents punts de Catalunya per fer balanç de la meitat del mandat i explicar els avenços dels seus departaments. Els actes es faran en diverses ciutats i comptaran també amb representants dels àmbits social, cultural, esportiu, acadèmic i empresarial, així com alcaldes. El conseller d'Agricultura serà a Lleida, mentre que Albert Dalmau al Vendrell, Aleixa Romero a Mataró i Núria Parlon a Sant Boi de Llobregat.

Segur que alguna vegada has pensat: això podria estar millor, jo faria allò. I si poguessis proposar-ho tu? Pots! Arriben els pressupostos participatius Roquetes 2026. Pensa, proposa, participa. Pots fer-ho presencialment a l'Ajuntament, a la biblioteca, al Casal de Ravaleta o des de casa en format telemàtic a roquetes.cat. En total, 50.000 euros destinats a projectes, 30.000 euros a Roquetes, 20.000 euros a l'Arrabal de Cristo. Tu proposes, tu decideixes. Fase de presentació de propostes del 2 al 22 de setembre. Està a les teues mans. Pressupostos participatius Roquetes 2026.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la una, us parla Maria Lara. Els delictes a Catalunya s'han reduït un 8,7% de gener a l'agost i a Barcelona s'ha reduït la multireincidència un 15%. Són algunes de les dades del Pla de Xoc del 2024 que el ministre de la Presidència i de Justícia, Félix Bolaños, juntament amb el president de la Generalitat, Salvador Illa, han valorat avui a Palau. Illa ha assegurat que Catalunya és segura i ha carregat contra els que ho neguen.
2: Cada dia que passa, Catalunya és més segura. I això no és que ho digui el govern, no és que ho digui jo, això ho diuen les dades. Davant de falsedats i de manipulacions, cal sempre posar per davant les dades objectives i la veritat. No? A Catalunya es cometen avui menys delictes. Entre gener i agost d'enguany, els delictes han baixat gairebé un 9%, en concret un 8,7%. Això vol dir que s'han comès 34.402 menys delictes que en el període anterior. Han baixat els delictes contra el patrimoni, en concret un 11% menys.
1: Segons Bolaños, aquests resultats del pla de xoc són espectaculars perquè s'han reduït, per exemple, de 8 mesos a 10 dies el temps per a la celebració de judicis. En aquest sentit, el ministre ha obert també la porta a prorrogar el pla de xoc contra la multireincidència i mantenir així el reforç als jutjats penals de Barcelona. I les forces de seguretat de l'Estat han començat aquest matí el trasllat d'emigrants que encara es trobaven als assentaments de les platges del Trampolín i Benítez a Ceuta cap al campament instal·lat al port. El trasllat s'ha iniciat després que l'Audiència Nacional aixequés aquest dijous la suspensió temporal de la instal·lació. El Sindicat Unificat de Policia havia demanat aturar el projecte i proposat alternatives d'acollida. I també en plana política, els consellers del govern de la Generalitat recorreran aquest dissabte diferents punts de Catalunya per fer balanç de la meitat del mandat i explicar els avenços dels seus departaments. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, serà a Lleida, mentre que Albert Dalmau anirà al Vendrell, Alicia Romero a Mataró i Núria Parlon a Sant Boi de Llobregat. I Aena comença la construcció de la nova sortida ràpida de la pista 220 de l'aeroport Josep Tarradellas, Barcelona al Prat. L'actuació amb una inversió de 3,1 milions d'euros i un termini d'execució de 12 mesos i mig millorarà la seguretat i l'eficiència operativa i ambiental. La nova infraestructura permetrà reduir les esperes en vol, les maniobres i els temps de rodatge amb efectes positius sobre la puntualitat, el consum de combustible i l'impacte acústic. I els Mossos investiguen la mort aquesta passada nit d'un intern de la presó de Quatre Camins a la Roca del Vallès a mans presumptament del seu company de cel·la. Segons ha informat el Departament de Justícia, l'agressió s'ha produït sense arma blanca. Els professionals del centre han activat els protocols d'actuació i han intervingut de manera immediata. Els serveis mèdics han atès als interns i s'ha informat als serveis d'emergències.
0: Notícies en xarxa.
3: Serveis informatius d'Antena Caro.
4: Antena Caro. Notícies amb Paco Tafalla.
5: Des d'Antena Caro anem a parlar ara d'activitats que han previstes per en aquest cap de setmana. Més concretament, una activitat esportiva per en aquest diumenge, dia 20 de setembre, perquè es portarà a terme la que ja és la 34a trobada BTT Ciutat de Roquetes. I per a parlar d'aquesta activitat tenim aquí amb nosaltres a la regidora de Turisme i Esports de l'Ajuntament de Roquetes, Sonia Andrade. Hola, què tal? Molt bon dia.
6: Bon dia.
5: I també ens acompanya la Gemma Rossell, que és representant del Club BTT Roquetes Terres de l'Ebre. Hola, què tal? Molt bon dia.
6: Bon dia.
5: Com dia ja són 34 edicions, tot i que podem dir que fa més de 34 anys, no?, que existeix el Club BTT.
6: Sí, perquè, bueno, ne falten dos anys, que va ser el Covid, i l'any següent, que clar, va ser impossible fer trobada. I bé, l'any 91 va fer la primera trobada, i que va ser una colla d'amics que van començar així, com a de riure, i llavors van veure que la cosa pues, funcionava, i el 96 pues, ja es va crear l'entitat que coneixem avui dia.
5: I avui per avui quanta gent formeu el club?
6: Pues un 60 i pico, perquè sempre va canviant, saps? Cada any pues, un se donen de baixa, aconseguim nous i estem ahir, als 60.
5: Una altra de les entitats esportives destacades, no? A Roquetes, Sonia?
7: Bueno, sí, dels veterans, que diria jo, no? Una entitat que quasi farà 36 anys que ja està formada, encara que les trobades, com ja ha dit Gemma, comptem 34, però perquè n'hi ha dos anys que no es van poder fer, i la veritat, una entitat ja consolidada que fa la trobada i a més sempre està en col·laborar en tot el que l'Ajuntament li proposa, a col·laborar a la cicloturisme, van vindre a col·laborar també en una cosa de, també de turisme i esport, i també van col·laborar, i la veritat és que sempre que els demanem estan allí.
5: I aquest diumenge doncs, tenim esta cita amb els pedals, perquè a partir de les 9 del matí a l'hora de Cruells es farà aquesta trobada. Parlem una mica ara de qui pot participar en aquesta trobada. Què és el que ha de fer per apuntar-se, vindre, hasta quan pot apuntar-se?
6: Bueno, se pot apuntar fins al mateix dia, sobre de les 8:30, perquè llavors ja...
5: Abans de la sortida.
6: Abans de la sortida se pot apuntar i pot venir a esmorzar i tot. I, bueno, se pot apuntar a tothom que sàpiga en bicicleta. I això sí, els menors han d'anar acompanyats dels pares o tutors, vull dir, no es pot presentar un menor tot sol a fer la curs, a fer la trobada. I res, ja t'he dit, pot anar tothom que sàpiga anar en bicicleta.
5: Perquè el recorregut és molt difícil?
6: Bueno, n'hi ha trams tècnics, per això se'n fan dos. Se fa un recorregut més llarg i un recorregut curt. Se'n fa com si fos un més assequible a tothom i un altre ja per a la gent que ja, pues, ja fa anys que va i que li agrada fer senderes i ja té més tècnica.
5: Un recorregut curt, que són 31 quilòmetres, uh-huh, desnivell de 400 metres, uh-huh, i l'altre de 40, desnivell de 500. S'ha de tindre bones cames?
6: Sí, sí. Clar, sempre això, que és gent que ja normalment ja ve sempre la mateixa gent, els corredors solen ser repetitius. I, bueno, i sí, s'ha de tenir bones cames, però la gent que fa bicicleta, pues...
5: I els que som una mica més domingueros també podem anar?
6: Ho podeu, clar que sí. Sí, no? Vull dir, sempre podeu intentar-ho, no? I, vull dir, sempre pots baixar de la bicicleta i si veus algun tram que te fa més temor o algo, pues dius, pues este no el faig, lo faig caminant i continuo. I
5: perquè lo recorregut per on és? Quin paisatge és?
6: Bueno, és sendera. Intentem que sigui al terme de Roquetes, tot i que, clar, tants d'anys i tal, de vegades passem per llocs que són per Jesús, Lomas, però que sempre és allò al voltant de Roquetes, no? I bueno, pues són les senderes que tenim per aquí a la nostra ciutat.
5: Què és el que hauria de fer si vull apuntar-me? Per exemple, s'ha de pagar una quota, suposo, una inscripció, sí, què és el que tinc dret, què em donareu?
6: Bueno, pues tindràs un obsequi, que és sorpresa, i després tindràs l'esmorzar quan arribes, i l'esmorzar, beguda, musiqueta, per a poder, mentre menges, pues, estar allà una mica a la festa. I després fem un sorteig de botigues col·laboradores que tenen que veure l'esport del ciclisme, ens donen diferents regals i nosaltres, pues, fem un sorteig i en lo dorsal, pues, tu entres al sorteig. No, són...
5: Pel que fa al preu és molt...
6: Lo preu assequible. Aquest any han pujat, són 18 euros, i llavors aquest any més l'assegurança 2 euros. Mm-hmm. En aquest any l'han pujat una mica.
5: Quanta gent hi sol participar en aquestes trobades?
6: Pues clar, pues sí, a vegades hem arribat a 70 o 80 persones.
5: Mm-hmm. La Sònia s'hi apuntarà?
7: Bueno, estic allí col·laborant tot el matí, els ajudo i estic per allí en la bicicleta, no?
6: Ella està
7: no.
6: Baix, el tema bocadillo.
7: Nosaltres estem a l'instal·lació, que després quan arriben també tenen un bocadillo, no?
6: Sí.
7: Tindran també beguda. Vull dir, és un matí de ciclisme molt bo, a més el que ha dit, no? Que coneixen també la gent que participa normalment i es coneix els recorreguts, però qui vulgui vindre i apuntar-se és un recorregut molt familiar, apte per a quasi tothom que va en bicicleta o que sàpiga, no? Com ha dit Gemma. I crec que, a més, coneixeran el territori, no? Tot el disseminat que tenim i tots els camins que tenim rurals, que són molt aptes per a fer en bici, i que dia, no? Millor que el diumenge, de matí, vindre, practicar una miqueta d'esport, i després, pues, bueno, fer un refresc en un bocadillo o passar el dia allí de matí.
6: Molt bé.
5: Suposo que la gent deu estar una mica motivada. Fa pocs dies vam veure l'arribada de la Vuelta, és a dir, que això de ciclisme de bici...
7: Intentem, sí.
5: Estem a un territori que això agrada, no? I més tenim la Via Verda com tenim.
7: Exacte, i el nou tram que se va inaugurar a principis d'aquest any també, no? Del nou tram de la Via Verda, jo crec que sí, no? Mos coneixen el territori, sobretot Roquetes, la gent que ve al pàrquing d'autocaravanes, si vos fixeu també ja venen en la seva bicicleta, és un territori que coneixen pel ciclisme, no? Los més agosarats, els que fa més temps, pues, la pujada al port, no? Que també és molt mítica, no? Qui l'ha fet, no? Pot traure pit, he pujat al port en bici. I després, bueno, dels camins rurals i tots els que tenim per aquí, que també són molt aptes per a fer. Jo crec que des de cara al turisme és un dels patrimonis que tenim, que el cicloturisme sempre va lligat.
5: Perquè a banda d'aquesta trobada, des del Club BTT en Roquetes Terres de l'Ebre feu més activitats al llarg de l'any?
6: No, bueno, vull dir, sortim els diumenges, però en plan socis, se van trobant els socis i queden i surten, però vull dir, com a cosa així cada al poble, no, fem aquesta trobada tots els anys, després pues, bueno, sí, anem a l'ofrena i fem un sopar de socis i fem també pues, la pubilla, tenim pubilla o hereu i les fem una presentació, aprofitem per estar junts i dinar. I
5: després les sortides que feu cada setmana.
6: Sí, sí,
5: no?
6: Però ja és a nivell de soci.
7: Bueno, col·laboren en tot el que l'Ajuntament els fa, bueno, de propostes, també, això sí, sempre estan disposats, és una de les entitats que quan tinc un recurs necessito, ells estan disposats a col·laborar i ajudar en el que sigui necessari.
5: I si alguna persona està escoltant i vol formar part del vostre club, què hauria de fer?
6: Pues bueno...
5: Ficar-se en contacte?
6: Sí, ficar-se en contacte. Bueno, és que nosaltres sempre és a nivell així de poble, del boca a boca, saps? Gent que se coneix i t'ho diu i abans, llavors pues, estem nosaltres, li donem un paper que és d'inscripció i abans allà ficar les dades i ja... i ja se pot, ja forma part.
5: I una bona manera de conèixer l'entitat és vindre aquest diumenge,
6: sí,
5: a l'hora de Cruells, i participar en aquesta trobada BTT, del Club BTT Roquetes Terres de l'Ebre. A mi m'agradaria que aprofiteu el nostre micròfon i que féssiu aquesta crida especial perquè la gent s'anime i vingui aquest diumenge. Gemma, com podem convidar la gent per a que vinguin en aquesta trobada BTT?
6: Bé, pues el diumenge, que farà molt bona hora, han dit que farà molt bon temps, ja no farà aquestes calorades que han passat, i que bé, que és una bona manera de passar el diumenge pel matí, i després pues, hi haurà festa, t'hi ficarem musiqueta, podràs esmorzar, podràs beure, i tindràs dret a un sorteig, te poden tocar cosetes molt bones, i perquè tenim molts de col·laboradors, i t'agradarà.
5: Hasta el diumenge abans de la sortida, que serà aproximadament a les 9 del matí, doncs té temps la gent d'anar a apuntar-se i participar en aquesta trobada. Sònia, com convidem a la gent perquè vinguin aquest diumenge a fer cames?
7: Bé, el que ha dit Gemma, no? Que és un matí de fer esport, però a més de passar un dia, un matí en la família, no? La trobada, pues, bueno, per als que es vulguin iniciar també, sàpiguen anar en bici, però es vulguin iniciar també poden vindre, poden fer el recorregut, s'estarà bé, xalarem molt, no? Com sempre diem, i a més tindrem una sorpresa que afegirem des de l'Ajuntament també, un petit detall, no? Que donarem a tots els participants.
5: Doncs ja sabeu, aquest diumenge 20 de setembre a partir de les 9 del matí, tots a l'hora de Cruells a participar en aquesta 34a trobada BTT del Club BTT Roquetes Terres de l'Ebre. I ens ho ha explicat la Gemma Rossell, que és representant del club, i la Sònia Andrade, regidora de Turisme i Esports. A totes dues, moltes gràcies per haver vingut i que vagi molt bé aquest diumenge i a pedalar de valent fort.
7: Gràcies.
6: Gràcies.
3: Serveis informatius d'Antena Caro. La previsió del temps.
5: És moment ara al nostre informatiu de conèixer quina és la previsió del temps per a les pròximes hores. Ens ho explica des de la xarxa Luis Mi Pérez.
8: Bon dia, arrenca l'últim cap de setmana de l'estiu astronòmic i en el cas de les Terres de l'Ebre, també al Matarranya o al nord de Castelló, el temps ha de ser més aviat tranquil. Tindrem alguns moments de núvols però que han de ser poc destacables. De fet, alguns estan arribant a hores d'ara des de l'Aragó, que aniran deixant aquest matí el cel una mica emblanquinat, i aquesta tarda algun núvol també es formarà a les muntanyes de Cardó, també la Serra del Boix aproximadament, o cap a la Serra del Montsià. No parlarem de pluges, per tant, simplement un cel una mica més decorat al llarg d'aquest migdia i aquesta tarda. La temperatura agradable, almenys a les tardes, i perspectiva que el cap de setmana vagi enfilant-se més aquesta temperatura, sobretot el diumenge, un dia més calorós, especialment a la Cubeta de Mora, per tant a la Ribera d'Ebre el diumenge serà fàcil estar una altra vegada voltant els 33-34 graus, tardes de més estiu. N'estem pendents a la xarxa.
3: Serveis informatius d'Antena Caro.
5: I ara el nostre informatiu és temps per a parlar del cinema. És moment de conèixer quines són les estrenes cinematogràfiques per a aquest cap de setmana.
0: Continguts en xarxa.
9: La cartellera renova amb Tiempo de Victoria, un meteoròleg que és la peça clau per garantir l'èxit del desembarcament de Normandia. També arriba la catalana Tanit. Una nena es mou lliure pels boscos del Montseny i allà es troba amb una dona que tothom pren per bruixa. Hi ha Coyote versus Acme. El conegut dibuix animat denuncia la companyia que el porta a fracassar en l'objectiu de caçar el correcamins.
10: El tiempo puede destruirnos. Churchill dice que es el mejor meteorólogo del país. Quiero una previsión.
9: Tiempo de Victoria ens porta 72 hores abans del dia D. Tot està llest per desembarcar a Normandia, tret d'un element clau, el temps. El capità James Stack, cap del Servei Meteorològic Britànic, rep l'encàrrec d'elaborar un pronòstic transcendental. Les condicions climàtiques adverses podrien arruïnar la major invasió marítima de la història, però qualsevol endarreriment podria fer que els serveis d'intel·ligència alemanys descobrissin el pla.
11: Soldados, marinos y pilotos, el mundo entero nos está observando.
12: La misèria, la fam i la incultura. I quan hi ha por, has de buscar culpables. Dones soles. Vosaltres sabeu quin nom li van donar a aquestes dones? Bruixes.
9: A Tanit, la nena del mateix nom es mou lliure pels boscos del Montseny. No li queda més remei. Un embaràs de risc obliga la seva mare a guardar repòs. Un dia, mentre busca el gos, es troba amb l'àvia Perona, una dona que viu aïllada i a qui tothom pren per bruixa. La Tanit es convertirà en la seva aprenenta, mentre que un fet inesperat sacsejarà el seu món i l'obligarà a fer-se gran abans de temps.
13: No em dóna la gana a fer-me gran.
14: Guante magnético marca Acme. Perdigones metálicos. Alpiste. Alpiste gratis.
9: Coyote versus Acme explica com després que tots els productes fabricats per la companyia li surtin malament intentant atrapar el correcamins, Wild E. Coyote decideix demandar-la. Per fer-ho, contracta un advocat humà no gaire exitós. El fet de descobrir que el cap del seu antic bufet és el director general d'Acme encara animarà més el lletrat a aconseguir la victòria.
15: Vengo por lo de posar sin pantalones.
0: Continguts en xarxa. Ha estat un programa realitzat pels serveis informatius d'Antena Caro.

0: Segur que alguna vegada has pensat: això podria estar millor, jo faria allò. I si poguessis proposar-ho tu? Pots! Arriben els pressupostos participatius Roquetes 2026. Pensa, proposa, participa. Pots fer-ho presencialment a l'Ajuntament, a la biblioteca, al Casal La Ravaleta o des de casa en format telemàtic a roquetes.cat. En total, 50.000 euros destinats a projectes, 30.000 euros a Roquetes, 20.000 euros a l'Arrabal de Cristo. Tu proposes, tu decideixes. Fase de presentació de propostes del 2 al 22 de setembre. Està a les teues mans. Pressupostos participatius Roquetes 2026.
1: Antena Caro. 6:96.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: La síndica de Greuges posa xifres a l'erradicació del sensellarisme a Catalunya i reclama al govern que hi destini almenys 70 milions d'euros anuals els propers 10 anys. És el mínim pressupostari que, segons Esther Jiménez Salinas, ha de garantir un acord de país que impliqui totes les administracions.
2: Això és un acord de tots i, per tant, el finançament que s'ha demanat a la Generalitat era entre el del pressupost que incorpori en el pressupost general al voltant del 0,1-0,2% del pressupost. Per tant, això ha d'estar estipulat.
0: Tot plegat s'ha discutit en la segona taula institucional que ha plegat govern, una cinquantena d'ajuntaments i entitats del tercer sector. És divendres 18 de setembre de 2026 i tenim més titulars. El govern espanyol obre la porta a allargar el pla de xoc contra la multireincidència i mantenir el reforç als jutjats penals de Barcelona. Sònia Kerr.
3: Ho ha anunciat el ministre de la Presidència i de Justícia, Félix Bolaños, davant la finalització del pla prevista per enguany.
4: Desde el Ministerio tenemos total disponibilidad para ampliar el refuerzo en los juzgados de Barcelona el tiempo que sea necesario para acabar con un problema como la multireincidencia en Barcelona y en Cataluña. El tiempo que necesitéis. Podéis contar con el Ministerio y con los refuerzos en materia de justicia.
0: Ha engegat a Tarragona el judici pel cas Inipro 13 anys després de l'inici de les investigacions.
3: Està relacionat amb la presumpta corrupció a l'entorn del PSC. Entre els principals acusats hi ha l'exalcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, o les exregidores Begoña Floria i Victòria Pelegrín.
0: Aconsegueixen eliminar el càncer d'endometri més agressiu en ratolins, combinant dos fàrmacs.
3: Una fita d'investigadores de la Vall d'Hebron que té un èxit del 60%. Els tumors de la matriu són el càncer ginecològic més freqüent als països desenvolupats.
0: En cultura, el nou cas casteller es provarà a les diades de la Mercè i Santa Tecla.
3: A la protecció del cap s'incorpora una màscara que cobreix la part superior de la cara i que serà d'utilització voluntària. L'objectiu del canvi és reduir la gravetat de les lesions que pugui patir la canalla castellera.
0: Als esports, l'Espanyol vol tornar a guanyar davant la seva afició. Joan Barberà.
5: El conjunt blanquiblau rep aquesta nit l'Elx en el primer partit de la setena jornada de Lliga Primera, en un dia on s'ha conegut la convocatòria del davanter de l'Espanyol, Roberto Fernández, per jugar amb la selecció espanyola la Lliga de les Nacions.
0: I coneguem també quin temps ens espera, tant per avui com pel cap de setmana. Luis Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia. Les últimes hores encara hem tingut algunes escorrialles de ruixats, però déu-n'hi-do, s'han arribat a ser importants aquest matí, per exemple, al front marítim de Barcelona capital, gairebé 40 litres per metre quadrat a la Vila Olímpica. Però a la resta del país gairebé ni ens hem assabentat d'aquesta pluja tan local. Podem dir igualment que a les immediates hores, fins a la mitja tarda, a les 4, 5 de la tarda, encara algun ruixat es tornarà a reproduir a la costa barcelonina, especialment la del Garraf, el delta del Llobregat, el Barcelonès i el Baix Maresme. També algunes nuvolades a cavall de la resta de comarques barcelonines i gironines, però ja amb poques possibilitats de pluja. I la temperatura, força agradable, tampoc està pujant massa. En vista el cap de setmana, sí que anirà fent més calor a les tardes, sobretot la del diumenge, i de tempestes o de ruixats ja en tindrem ben pocs, si de cas algun de completament despistat al voltant del migdia del dissabte a la costa barcelonina. N'estem pendents a la xarxa.
0: El control de so, Francesc Ávila i Rubén Arcos, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr, passant gairebé 4 minuts per a les dues.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: La síndica de Greuges reclama al govern el compromís de destinar almenys 70 milions d'euros anuals durant la propera dècada per erradicar el sensellarisme a Catalunya. És el mínim pressupostari que, segons la sindicatura, ha de garantir l'acord de país que avui ha fet un nou pas endavant amb 35 noves mesures per abordar aquest fenomen. Tot plegat s'ha discutit en la segona taula institucional que plega el govern, una cinquantena d'ajuntaments i també entitats del tercer sector. Carina Bellbé, bon dia.
7: Bon dia. La síndica de Greuges ha estat taxativa. L'acord de país per erradicar el sensellarisme a Catalunya ha de comptar amb el suport pressupostari del govern i ha posat xifra entre el 0,15 i el 0,2% del pressupost total de la Generalitat, és a dir, entre 70 i 110 milions d'euros públics, fixos i anuals que s'haurien de destinar a abordar aquesta xacra amb la data del 2035 per assolir l'erradicació del sensellarisme a pobles i ciutats catalanes. Esther Jiménez Salinas.
2: Això és un acord de tots i, per tant, el finançament que s'ha demanat a la Generalitat era entre el del pressupost que ho incorpori en el pressupost general al voltant del 0,1-0,2% del pressupost. Per tant, això ha d'estar estipulat.
7: La segona reunió de la taula institucional per abordatge del sensellarisme també ha servit per tancar 35 mesures que han de servir de base al futur acord de país. Entre les propostes hi ha la de preservar un mínim del 10% dels recursos assistencials a dones que viuen al carrer, l'obligació municipal d'empadronar el sensellar i prohibir desnonar famílies amb menors. La síndica insisteix en que no es tracta d'una carta als Reis ni d'un document de bones voluntats, sinó que aquells que el signen es veuran obligats a complir aquestes mesures.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: El govern espanyol allargarà el reforç als jutjats de Barcelona contra la multireincidència més enllà d'enguany, quan caduca el pla. Així s'hi ha compromès el ministre de la Presidència i de Justícia, Félix Bolaños, després de reunir-se amb el president de la Generalitat, Salvador Illa, que ha valorat de la seva banda que Catalunya formarà 500 jutges nous de tot Espanya. Mont Carvajal, bon dia.
8: Bon dia. El pla de xoc per reduir els delictes i accelerar els judicis caducava a finals d'aquest any, però el ministre de Presidència i Justícia, Félix Bolaños, ha anunciat que s'allargarà tant com calgui.
4: Y quiero anunciaros, president, conseller, que desde el ministerio tenemos total disponibilidad para ampliar el refuerzo en los juzgados de Barcelona el tiempo que sea necesario para acabar con un problema como la multireincidencia en Barcelona y en Cataluña.
8: D'altra banda, Illa ha explicat que l'escola judicial a la Ciutat de la Justícia acollirà 500 jutges nous, dels quals 91 seran per Catalunya. El president ho considera molt important perquè ha dit que sabran català.
9: És un fet rellevant per Catalunya i pel conjunt d'Espanya. Vol dir que els futurs jutges i jutgesses que exerciran el conjunt de tot Espanya es formen coneixent de primera mà la nostra realitat social, la nostra manera de fer, la nostra manera de ser i també la nostra llengua. És un fet rellevant des del nostre punt de vista.
8: Ell ha anunciat 50 beques per a oposicions de jutges, fiscals i lletrats de justícia.
0: Doncs justament el Departament de Justícia ha fet un requeriment a l'empresa encarregada del servei d'intèrprets judicials per tal d'aclarir la situació viscuda en el judici del cas de Roger Espanyol. En aquest judici, dues intèrprets no van ser capaces de traduir del català al castellà les declaracions.
3: Justícia vol aclarir de manera immediata els incompliments que s'hagin produït en el servei de traducció al català prestats als tribunals per garantir que el servei s'ajusti a les condicions contractades. Entitats com Iridia, Òmnium o l'ANC s'han queixat que la sessió d'aquest dijous dues intèrprets del català al castellà tenien moltes dificultats per fer correctament la seva feina a l'Audiència de Barcelona, fins al punt que els advocats es van haver de traduir ells mateixos o parlar directament en castellà.
0: Doncs no deixem els jutjats. Aquest matí ha arrencat a Tarragona el judici pel cas Inipro, relacionat amb presumpta corrupció d'entorn del PSC. Entre els principals acusats hi ha l'exalcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, també les exregidores Begoña Floria i Victoria Pelegrín, o qui va ser cap de gabinet de l'alcalde, Gustavo Cuadrado. El judici comença 13 anys després de l'inici de les investigacions. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
10: Hi ha 9 persones acusades a les quals la Fiscalia els demana fins a 5 anys i 9 mesos de presó i 6 encausats més com a presumptes responsables civils a títol lucratiu, entre els quals hi ha el PSC. Entre els principals acusats hi ha l'exalcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros. A la seva arribada als jutjats ha afirmat que confia que el judici li permetrà demostrar la seva honorabilitat.
11: Estic molt agraït a la moltíssima gent que m'ha donat suport. Hi ha hagut de pagar el mòbil i tot, perquè ha estat enorme, persones, professionals i entitats. Després dir que per fi, 13 anys després, podré demostrar la meva honorabilitat i quedarà clar el que he fet i per què ho he fet.
10: Les investigacions es remunten al 2009 i se centren en una presumpta trama que, segons Fiscalia, hauria derivat diners irregularment de l'Institut Municipal de Serveis Socials de Tarragona a l'empresa Inipro.
0: Investiguen la mort d'un pres de la presó de Quatre Camins a mans presumptament del seu company de cel·la. Una agressió que s'ha comès aquesta nit sense que hi hagués armes blanques pel mig, segons fonts del Departament de Justícia. BOTV, Agata Lazeras.
12: Un intern del centre penitenciari de Quatre Camins de la Roca del Vallès ha mort aquesta nit després de patir presumptament una agressió sense arma blanca per part del seu company de cel·la. Segons informa el Departament de Justícia, els professionals del centre han activat immediatament els protocols d'actuació i els serveis mèdics han atès els interns abans d'informar els serveis d'emergències i l'autoritat judicial competent. Encara a l'espera del resultat de l'autòpsia, els Mossos d'Esquadra i els serveis penitenciaris han iniciat una investigació per esclarir les circumstàncies dels fets. Els serveis penitenciaris han indicat que els dos interns no tenien antecedents d'incompatibilitat.
1: Notícies en xarxa.
0: Passen 10 minuts de les dues. Investigadores de l'Hospital Vall d'Hebron han aconseguit eliminar el càncer d'endometri més agressiu en ratolins i amb un èxit del 60%. Ho han fet combinant dos fàrmacs. Els tumors de la matriu són el càncer ginecològic més freqüent als països desenvolupats i un de cada cinc causa una elevada mortalitat. Sumant tots els casos, es diagnostiquen prop de 1.000 dones cada any a Catalunya. Ara caldrà validar els resultats d'aquesta troballa. Maite Polo, bon dia.
13: Bon dia. Un punt a favor de la recerca contra el càncer d'endometri que s'ha fet a Vall d'Hebron és que els dos fàrmacs provats ja s'utilitzen en medicina per a altres tipus de càncers. Aplicant-los els dos al mateix temps, han erradicat el doble de tumors que amb un dels medicaments sol. L'assaig pot facilitar el desenvolupament de futurs estudis. Valeria Tubita és investigadora postdoctoral del grup de recerca biomèdica en ginecologia de Vall d'Hebron. Ho ha explicat a la xarxa.
14: Estamos focalizados en esta necesidad clínica que al día de hoy no está cubierta y que hay mucho esfuerzo detrás o por parte de todos los investigadores para poder alcanzar que mejore el pronóstico para todas las pacientes de alto riesgo. Los resultados que obtenemos son muy prometedores. Hay que validar estos resultados.
13: Alguns factors de risc per desenvolupar un càncer d'endometri són la diabetis i la síndrome metabòlica i pot ajudar a prevenir el tumor, l'exercici físic i evitar l'obesitat.
0: El govern aposta per potenciar el model d'aules d'acollida intensiva secundària per tal de reforçar l'acompanyament i integració dels alumnes nouvinguts. Així ho ha expressat la consellera d'Educació, Esther Niubó, en una visita que ha fet a Vic.
3: En concret, a l'Institut La Plana, un dels centres de la comarca d'Osona amb més diversitat d'origen. Actualment té 580 alumnes de 25 nacionalitats diferents i al voltant del 60% són d'origen migrant.
0: Niubó també ha assenyalat que aquest serà un dels punts que l'executiu posarà sobre la taula en el debat educatiu que engega ja la setmana vinent. El nou FM, Marcel Puig.
15: L'Institut La Plana de Vic ha rebut avui la visita de la consellera d'Educació i Formació Professional de la Generalitat, Esther Niubó, que ha volgut conèixer de primera mà el funcionament de l'aula d'acollida del centre. Amb el govern actual, el nombre d'aules d'acollida ha passat de 1.200 a més de 2.100 arreu de Catalunya. També han augmentat les aules d'acollida intensiva, que han passat de 19 a 45.
16: Hem volgut venir a aquest institut per poder fer una valoració d'aquest model d'acollida. Estem fent un esforç molt important, no només per incrementar els recursos d'aules d'acollida tradicionals, sinó per avançar cap a un model d'aula d'acollida intensiva, com és el cas del que tenim en aquest institut. Ens sembla que és una molt bona eina per poder facilitar aquesta acollida, aquesta integració de l'alumne nouvingut.
15: A la Catalunya central, el nombre d'aules d'acollida i d'acollida intensiva ha crescut un 20%. A més, la Generalitat ha incorporat 50 orientadors per facilitar la incorporació d'aquests alumnes a les aules ordinàries. La consellera també ha participat en una taula rodona amb docents i alumnat per parlar sobre aquests espais i compartir experiències sobre el seu funcionament.
0: I centenars de bombers de la Generalitat s'han manifestat aquest matí a la plaça de Sant Jaume de Barcelona. Ho han fet per demanar més recursos davant dels reptes que suposa el canvi climàtic i l'increment de les necessitats socials. Una manifestació que coincideix amb la reunió prevista amb el govern català per tal d'avançar posicions.
3: Des de la UGT, el responsable de bombers, Antonio del Río, ha incidit en la necessitat d'avançar en la resposta coordinada dels serveis d'emergència.
17: El govern ha pres consciència de la situació crítica que pateixen les emergències a tot arreu, però a banda de propostes de futur necessitem propostes d'emergència, de contingència i propostes urgents. Moltes d'aquestes, a vegades, l'esforç pressupostari xoca contra mesures precipitades i no consensuades. No és de rebut que a banda i banda del Besòs i del Llobregat la resposta a una emergència sigui més pobra si la donem bombers de la Generalitat que si la dona bombers de l'Ajuntament, i que els seus treballadors i treballadores, bombers i bomberes, tinguin condicions laborals i professionals diferents.
3: En aquest sentit, els bombers proposen la creació d'un servei d'emergències en el qual participin bombers de la Generalitat i de Barcelona.
0: Gairebé un quart de tres. Barcelona crearà un fons per salvar botigues emblemàtiques que estiguin en risc de desaparèixer, tot plegat davant l'encariment del preu del lloguer.
3: Ho ha anunciat l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, durant el Fòrum Europeu de les Ciutats i del Comerç de Proximitat.
18: Parlem molt sovint del dret a quedar-se a la ciutat i sempre parlem de l'habitatge, que és el principal repte de com controlar i contenir els preus o fer que siguin més assequibles, tant els lliures com els protegits. Doncs ara també hem de garantir el dret a quedar-se al barri, al nostre comerç de tota la vida i al nostre comerç que ha tingut i que ha donat sentit a la vida dels nostres barris.
3: La protecció del comerç de proximitat es vol ampliar a tots els municipis amb la posada en marxa d'un grup de treball per estudiar modificacions legislatives que permetin als ajuntaments tenir prioritat en la compra de comerços. És l'anomenat dret al tanteig i retracte.
0: L'Ajuntament del Prat de Llobregat ha acollit avui una reunió de treball sobre l'oposició a l'ampliació de l'aeroport. Ha estat per part del grup parlamentari dels Comuns. Una trobada a la qual ha assistit el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, i que es produeix només 48 hores abans de la manifestació prevista per diumenge en contra de l'ampliació. Al Prat Ràdio, Luis Rodríguez.
19: Comuns ha significat la seva oposició al projecte d'ampliació de l'aeroport del Prat. Ha estat en un acte que ha reunit els seus principals líders a nivell local, català, espanyol i europeu i que han coincidit en assenyalar que no donen la batalla per perduda. En aquest sentit, el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, com l'eurodiputat Jaume Asens, han carregat contra el Partit dels Socialistes, a qui acusen de voler saltar-se la llei.
20: Crec que aquesta és una batalla que volem seguir donant i també acabo amb el que han dit l'Alba i el Jaume. No donem la batalla per perduda. I no la donem, primer perquè la seguirem donant a Madrid i la seguirem donant des del Prat i a Brussel·les, perquè la Comissió Europea no ha autoritzat aquesta operació i seguirem insistint a través de la veu contundent del Jaume perquè no l'autoritzi, perquè aquest projecte no té cap sentit.
19: Tot plegat a les portes de la manifestació convocada per l'aeroport diumenge contra l'ampliació i per la qual l'alcaldessa del Prat, Ada Bou-Jordà, ha fet una crida a la participació massiva.
0: El govern invertirà 20 milions d'euros per impulsar un nou centre de neurociència integrativa i neurotecnologia. Serà a la Universitat de Barcelona. En una visita aquest matí, la consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, ha explicat que el projecte busca atraure i retenir talent de l'àmbit científic i que es preveu finalitzar-lo el 2029. Televisió de Sabadell, Josep Cullell.
21: El CENIT UAB serà una infraestructura científica dedicada a la recerca avançada en neurociències, neurotecnologia i ciències cognitives. També aplegarà l'Institut de Neurociències de la UAB, grups de recerca en psicologia i cognició i una nova plataforma especialitzada en neurotecnologia. La consellera Núria Montserrat explicava la importància que té aquesta nova infraestructura per situar Catalunya al nivell d'iniciatives científiques destacades en l'àmbit d'Europa, però també del món.
22: Aquest és el país que volem, un model basat en prosperitat compartida, en donar més oportunitats als estudiants i també a garantir l'ascensor social en l'àmbit tecnològic, que tinguin els accessos a les millors infraestructures de coneixement, les millors infraestructures de recerca i innovació.
21: La nova infraestructura busca reforçar la recerca sobre el sistema nerviós i avançar en el desenvolupament de noves eines per estudiar, prevenir i tractar patologies neurològiques. El projecte reforçarà amb col·laboracions amb altres centres assistencials, com l'Hospital Vall d'Hebron, l'Institut Goodman o l'Hospital Parc Taulí.
0: Coincidint amb la Setmana de la Mobilitat, són molts els ajuntaments que organitzen activitats de conscienciació amb la mirada posada a les necessitats del territori. En el cas d'Olot, el nou model de transport públic estarà vinculat molt probablement al transport a demanda, segons un estudi que està en marxa. Olot FM, Roger Isern.
23: A Olot i a la resta de la comarca, un dels temes recurrents és d'aquesta matèria i no és cap altre que la variant que ha de travessar Olot, les Preses i la Vall d'en Bas. A banda d'aquest projecte, a nivell de ciutat, n'hi ha d'altres que també impliquen la mobilitat i un d'ells és el del transport públic. A dia d'avui es troba en una fase d'estudi per canviar-lo i adaptar-lo a les noves necessitats que poden passar per la demanda. Ho ha detallat el regidor de mobilitat a l'Ajuntament d'Olot, Isaac Cribillers.
24: Impliqui una major utilització del transport a la demanda. Fins a quin grau s'ha de treballar, perquè les propostes tècniques al detall s'han de treballar, però que ha d'implicar una utilització més racional del transport a demanda i que això existeixi de forma més realista i que es noti més i que s'utilitzi més que no pas anteriorment, segur.
23: Durant aquests dies també s'estan fent activitats de conscienciació sobre mobilitat pels carrers al centre de la ciutat, alumnes de diferents escoles.
0: I repassem altres notícies destacades d'avui. Tensió i corredisses asseuten el trasllat de migrants que encara eren a les platges fins al campament instal·lat al port de la Ciutat Autònoma.
3: 170 agents de la Policia Nacional s'han fet càrrec de l'operatiu, que s'ha descontrolat per moments davant la por d'algunes persones de quedar-se sense plaça. La policia ha fet un cordó per evitar les corredisses que han acabat en càrregues. El nou emplaçament té capacitat per a 1.700 persones, però es calcula que a les platges de Ceuta hi ha unes 4.000 persones encara.
0: Dos multireincidents detinguts en posta com a responsables d'un punt de venda i consum de drogues.
3: Els arrestats de 44 i 48 anys acumulen 46 antecedents penals. La investigació es va iniciar a principis d'agost arran de diverses informacions que apuntaven que en un domicili es podria estar duent a terme aquesta activitat il·legal. Agents dels Mossos i de la policia local van establir diversos dispositius de vigilància i van constatar un flux important i reiterat de persones que accedien a l'habitatge en diferents franges horàries i que s'hi estaven pocs minuts.
2: minuts.
0: Aena comença les obres per construir una nova sortida ràpida a la pista transversal de l'aeroport del Prat.
3: Les obres duraran un any aproximadament i tenen un pressupost de 3 milions d'euros. L'objectiu és millorar la seguretat i l'eficiència operativa i ambiental d'aquesta pista. Això permetrà reduir les esperes en vol i en terra, així com les maniobres i els temps de rodada. També contribuirà a facilitar la configuració preferent de pistes durant la nit. La principal afectació de les obres tindrà lloc entre el 16 i el 26 de novembre, quan l'aeroport operarà en pista única.
0: I el govern estima que la indústria catalana necessita un esforç addicional de 9.500 milions d'euros fins al 2050 per assolir la descarbonització.
3: I d'aquests diners, prop de 5.000 milions haurien de provenir de les administracions públiques. És una de les conclusions del full de ruta per a la transició energètica i la descarbonització en l'horitzó 2050 presentat per l'Institut Català d'Energia. Partint d'aquest estudi, el govern vol promoure plans amb els subsectors de la indústria catalana amb accions concretes perquè es descarbonitzin els pròxims 25 anys.
0: És moment per la cultura. El nou cas casteller es provarà a les diades de la Mercè a Barcelona i de Tarragona a la Protecció a Santa Tecla. A la Protecció s'incorpora una màscara que cobreix la part superior de la cara i que serà d'utilització voluntària. L'objectiu del canvi és reduir la gravetat de les lesions que pugui patir la canalla castellera. David Navarro, bon dia.
4: Bon dia. Fa dos anys que la coordinadora de colles castelleres treballa amb l'empresa NZI i l'Hospital de Sant Joan de Déu per millorar els cascs que fan servir la canalla. També per trobar una manera d'evitar lesions a la cara a zones que no tapa el casc. La nova protecció s'ajusta millor, té més talles i protegeix més zones. A més, com ha explicat la doctora Sílvia Simó, responsable mèdica de la coordinadora, s'ha demostrat que la màscara és efectiva a l'hora de reduir la gravetat dels impactes.
5: El resultat que presentem avui, aquest nou casc i protector facial, ens permeten fer un pas més endavant. Evidentment, no podem dir que eliminarem totes les lesions, això no seria realista. I segur que a mesura que utilitzem el nou sistema hi trobarem petites pegues i trobarem aspectes de millorar com ja l'hem trobat al casc actual. El que sí que podem dir és que hem detectat un problema, que l'hem estudiat, que hem buscat les millors eines per donar-li resposta i que pensem que podem reduir el risc i, sobretot, la gravetat d'aquestes lesions.
4: Les noves proteccions les provaran per primera vegada 12 colles el proper dijous a la jornada castellera de la Mercè a Barcelona i Tarragona. A partir d'aquí, els cascs seran d'implantació progressiva i les màscares d'utilització voluntària.
0: Encara en cultura, avui obre portes la 44a edició de la Setmana del Llibre en Català. Fins al 27 de setembre, Barcelona es converteix en l'epicentre d'una de les grans cites culturals del país, amb 282 segells editorials, prop d'un centenar d'estants i més de 300 activitats.
3: Unes dades que, segons Oriol Magrinyà, president d'Editors.cat i un dels organitzadors de l'esdeveniment, demostren la bona salut del sector editorial català. Ho ha dit a la xarxa.
6: Ens donen un missatge molt contundent i molt clar d'un cert contrapunt en aquest pessimisme que hi ha sobre l'estat de la llengua, un pessimisme en part justificat, però demostra que és un sector ric, és un sector potent, és un sector que no para de créixer i que és un sector que cada cop vol guanyar més lectors.
0: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Joan Barberà. Bon dia, Joan. L'Espanyol vol tornar a guanyar un partit a casa.
7: Bon dia, Marta. El conjunt blanquiblau rep l'Elx en el primer partit de la setena jornada de Lliga a primera divisió. Serà avui a les 9 de la nit a Cornellà, al Prat, on els de Manolo González han guanyat un partit al primer de la temporada. Escoltem al tècnic blanquiblau.
25: No puedes salir a esta competición sin estar metido en el partido ni cometiendo errores de bulto como nos pasó otro día. Cuando cometes tantos errores de bulto en primera división lo pagas y ponerte a remolque 2-0 en primera división generalmente te hace que el partido sea complicado. A partir de ahí el vestuario está bien, está fuerte y tenemos que ser autocríticos y conscientes y lo somos.
7: En un dia on s'ha conegut la convocatòria del davanter de l'Espanyol, Roberto Fernández, amb la selecció espanyola absoluta per jugar a la Lliga de les Nacions. Qui no està a la llista és el porter del Barça, Joan García, que està lesionat, torna a una convocatòria, Fermín, després de perdre's el Mundial per lesió. A la Lliga F, el Barça juga al camp de l'Alavés, avui a les 8 del vespre, a la quarta jornada. A segona divisió, demà el Girona juga contra el Cádiz i el Sabadell rep diumenge l'Oviedo a la segona federació femenina. L'Europa ha perdut el primer partit contra el Samper de la primera jornada per alineació indeguda. Les barcelonines havien guanyat per 2-0. Més futbol demà a les 4 de la tarda, Top Tona, Poble de Mafumet, i a les 6 Vilanova Peralada, partits de tercera federació, els dos en directe a les televisions locals i a la xarxa. Més Canal Blau, Xavi Fernández.
2: Tercera jornada de Lliga. El club de futbol Vilanova rep un Peralada que encara no ha guanyat i que suma un punt dels 6 possibles. Va empatar Can Anglada contra el Sant Cristòbal a l'estrena de temporada i va caure la setmana passada a casa per la mínima, 0-1 contra el Tona. L'equip al Tampurdanès ha patit molts canvis aquest estiu. Ha mantingut Gallardo, l'habilidós Llorenç Busquets, ha fitxat peces importants com Xavi Múrcia, del Tona o el davanter ex-Olot Nuja Marong, però també ha perdut bona part de l'esquelet de l'equip de l'any passat, homes com Romero, Mejía, Biel Carreras, Coro, Callís, Pol Quatrecases o el davanter Màster Omar. El Vilanova, de la seva part, ve de guanyar a Mollerussa i amb 4 punts forma part del grup de perseguidors del líder en solitari, la Muntanyesa, l'únic equip que ha fet ple, 2 victòries en 2 jornades i, per cert, l'equip per qui ha fitxat un Guillem Olivés, que aquesta setmana era anunciat com a baixa a l'Alumnes Obrers. De fet, la seva sortida no ha estat l'únic moviment de mercat dels vilanovins, que també han tallat Kilian Durant i que han fitxat l'extrem suís Elliot Barrois, que arriba cedit pel Mallorca, on jugava amb el filial. Dissabte a les 6 de la tarda i amb les càmeres de la xarxa en directe, Vilanova Peralada. Tordín és baixa per sanció.
7: I la Ciudad Europe arrenca a Girona, la seva 10a edició consolidada com una de les fires més importants d'Europa i amb demanda d'espai. Girona FM, Pau Villafañe.
8: Enguany el certamen ciclista ha crescut un 10% i s'esperen visitants de més de 110 països. A més, la fira compta amb la demo bike més important del món, amb més de 500 bicicletes de 40 marques diferents que es poden provar de forma gratuïta. El director de l'esdeveniment, Albert Balcells, fa valoració d'aquesta 10a edició.
9: 10 anys d'un festival que segueix creixent, que s'ha implantat, creiem que molt bé aquí a Girona, i que porta gent de tot el món a disfrutar de la bicicleta i de tota aquesta proposta que és la Cioter, de veure aquestes més de 500 marques que aporten novetats i innovació dins el món del ciclisme.
8: Balcells ha reconegut, però, que l'espai de Fontejau ja s'ha quedat petit per acollir el creixement de l'esdeveniment, amb marques que fins i tot han hagut de fer llista d'espera. El director ha explicat que estan negociant amb les administracions per trobar solucions i que, malgrat que la voluntat és seguir a Girona, encara no hi ha una decisió tancada sobre el futur del festival més enllà de l'any 2027.
7: I ja que parlem de ciclisme, Movistar ha anunciat el fitxatge de Mireia Benito.
0: Gràcies, Joan. Arribem gairebé a 2:45. Fins ara.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
2: Grans batutes, grans emocions.
3: Ludovic Morlot, Jordi Savall, Gustavo Dudamel,
2: Adam Fischer, Klaus Makela, Teodor Currensis i molts més.
3: T'esperen grans referents internacionals de la direcció d'orquestra a l'Auditori.
2: Entrades a auditori.cat.
4: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
5: Trencar el sedentarisme.
6: El sedentarisme és un dels principals factors de risc per nombroses malalties cròniques com la diabetis o les malalties cardiovasculars i l'obesitat. Trencar amb el sedentarisme és essencial per millorar la salut i augmentar la longevitat. Incorporar petites activitats físiques al llarg del dia, com caminar, utilitzar les escales en lloc de l'ascensor o fer estiraments, pot marcar una gran diferència. També és útil establir rutines d'exercicis regulars, com ara practicar esport o fer exercicis a casa. Aquests hàbits senzills ajuden a mantenir-se actiu i saludable, millorant tant el benestar físic com mental.
4: Salut Activa.
7: Miquel Carreras, fisioterapeuta d'atenció primària i comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
8: Des de l'OMS et recomanen molt moure'ns sovint, llavors ells ens diuen que 30 minuts al dia seria una cosa més recomanable. A partir d'aquí cadascú podria intentar fer el que ell veiés. Per exemple, la gent que està moltes estones sentada en una oficina o durant el dia a dia, seria molt important que sovint s'anessin aixecant de la cadira, fer uns estiraments, donar mobilitat al cos en general, i això ens ajudaria molt a prevenir futures lesions que podrien sortir en el nostre cos. També és important moure's quan hi ha dolor, encara que notem dolor cervical i de més, fer uns petits moviments cervicals de rotacions, d'estiraments de la zona i de més, també ens ajuda a prevenir que aquest dolor s'instauri més en aquest cas als cervicals.
4: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
0: La xarxa de comunicació local.
9: Molt més que cançons que estimes. Antena Caro.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. La síndica de Greuges, Esther Jiménez Salinas, reclama al govern el compromís de destinar almenys 70 milions d'euros anuals durant la propera dècada per erradicar el sensellarisme a Catalunya. És el mínim pressupostari que, segons la sindicatura, ha de garantir l'acord de país, que avui ha fet un nou pas endavant amb l'acord de 35 mesures per abordar aquest sensellarisme. Tot plegat s'ha discutit en la segona taula institucional que ha plegat govern, una cinquantena de juntes i entitats del tercer sector.
2: Això és un acord de tots i, per tant, el finançament que s'ha demanat a la Generalitat era entre que ho incorpori en el pressupost general al voltant del 0,1-0,2% del pressupost. Per tant, això ha d'estar estipulat.
1: Conclou l'operació per traslladar al port de Ceuta 1.700 migrants que es trobaven a les platges del Trampolín i Benítez. Fons a l'executiu han apuntat que totes les places habilitades en les carpes han estat ocupades en un procediment que ha transcorregut en normalitat. 170 agents de la Policia Nacional s'han fet càrrec de l'operatiu, que s'ha descontrolat alguns moments davant la por d'algunes persones de quedar-se sense plaça. Com us dèiem, té una capacitat per 1.700 persones, però es calcula que les platges de Ceuta n'hi ha 4.000. I el govern espanyol allargarà el reforç als jutjats de Barcelona contra la multireincidència més enllà d'enguany, quan caduca. El ministre de Presidència i Justícia, Félix Bolaños, ho ha anunciat avui després de reunir-se amb el president de la Generalitat.
3: Y quiero anunciaros, president, conseller, que desde el ministerio tenemos total disponibilidad para ampliar el refuerzo en los juzgados de Barcelona el tiempo que sea necesario para acabar con un problema como la multireincidencia en Barcelona y en Cataluña.
1: I justament el Departament de Justícia ha fet un requeriment a l'empresa encarregada del servei d'intèrprets judicials per aclarir la situació viscuda en el judici pel cas de Roger Espanyol, que en què dues intèrprets no van ser capaces de traduir del català al castellà les declaracions. Justícia vol aclarir de manera immediata els incompliments que s'hagin produït en el servei de traducció al català prestats pels tribunals per garantir que el servei s'ajusti a les condicions que estan contractades. I avui obre portes la 44a edició de la Setmana del Llibre en Català. Fins al dia 27 de setembre, Barcelona es convertirà en l'epicentre d'una de les grans cites culturals del país, amb 282 segells editorials, prop d'un centenar d'estants i més de 300 activitats. I a la cita esportiva avui, pendents de l'Espanyol, que vol guanyar un partit a casa, el conjunt verd-i-blau rep a l'Elx en el primer partit de la setena jornada de primera divisió. Serà a les 9 de la nit.

Segur que alguna vegada has pensat: això podria estar millor, jo faria allò. I si poguessis proposar-ho tu? Pots! Arriben els pressupostos participatius Roquetes 2026. Pensa, proposa, participa. Pots fer-ho presencialment a l'Ajuntament, a la biblioteca, al Casal de Ravaleta o des de casa en format telemàtic a roquetes.cat. En total, 50.000 euros destinats a projectes, 30.000 euros a Roquetes, 20.000 euros a l'Arrabal de Cristo. Tu proposes, tu decideixes. Fase de presentació de propostes del 2 al 22 de setembre. Està a les teues mans. Pressupostos participatius Roquetes 2026.

Segur que alguna vegada has pensat: això podria estar millor, jo faria allò. I si poguessis proposar-ho tu? Pots! Arriben els pressupostos participatius Roquetes 2026. Pensa, proposa, participa. Pots fer-ho presencialment a l'Ajuntament, a la biblioteca, al Casal La Ravaleta, o des de casa en format telemàtic a roquetes.cat. En total, 50.000 euros destinats a projectes. 30.000 euros a Roquetes. 20.000 euros a l'Arrabal de Cristo. Tu proposes. Tu decideixes. Fase de presentació de propostes del 2 al 22 de setembre. Està a les teues mans. Pressupostos participatius Roquetes 2026. Antena Caro.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. Guanyem Badalona, ha denunciat l'alcalde Xavier García Albiol a l'Oficina Antifrau de Catalunya per la festa.

0: de les migues d'aquest diumenge on assistirà el president del PP, Alberto Núñez Feijóo. Considera que és un reflex d'una governança, diu, basada en el clientelisme més ranci. De fet, el partit també estudia dur el viol a la Fiscalia Anticorrupció per un suposat delicte de malversació de fons públics i ús privatiu de béns municipals. La festa de les migues preveu aplegar més de 6.000 persones i juntament amb Feijóo i el viol hi haurà el líder del PP català, Alberto Fernández. Els delictes a Catalunya s'han reduït un 8,7% de gener a agost i a Barcelona s'ha reduït la multireincidència un 15%. Són algunes de les dades del Pla de Xoc de 2024 que el ministre de Justícia, Félix Bolaños, i el president de la Generalitat, Salvador Illa, han valorat avui al Palau. El pla per reduir els delictes i accelerar els judicis caducava a finals d'aquest any, però Bolaños ha anunciat que s'allargarà tant com calgui. Illa ha assegurat que Catalunya és segura i ha carregat contra els qui ho neguen. L'escoltem.
1: Cada dia que passa, Catalunya és més segura. I això no és que ho digui el govern, no és que ho digui jo, això ho diuen les dades. Davant de falsedats i de manipulacions, cal sempre posar per davant les dades objectives i la veritat. No? A Catalunya es cometen avui menys delictes. Entre gener i agost d'enguany, els delictes han baixat gairebé un 9%, en concret un 8,7%. Això vol dir que s'han comès 34.402 menys delictes que en el període anterior.
0: Precisament dos multireincidents han estat detinguts en posta com a responsables d'un punt de venda i consum de drogues. Són dues persones de 44 i 48 anys que acumulen 46 antecedents penals. La investigació es va iniciar a l'agost arran de diverses informacions que apuntaven en un domicili on es podria dur a terme aquesta activitat il·legal. Més qüestions. Investigadores de la Vall d'Hebron han aconseguit eliminar el càncer d'endometri més agressiu en ratolins amb un èxit del 60% amb la combinació de dos fàrmacs. Els tumors de la matriu són el càncer ginecològic més freqüent als països desenvolupats i un de cada cinc causa una elevada mortalitat. Sumant tots dos casos, es diagnostiquen prop de 1.000 dones cada any a Catalunya. Ara caldrà, això sí, validar els resultats. I la CIOTER Europe arrenca a Girona la desena edició consolidada com una de les fires més importants d'Europa i amb demanda d'espai. Enguany el certamen ha crescut un 10% i esperen visitants de 110 països. A més, la fira compta amb Demobike, el més important del món, amb 500 bicicletes de 40 marques diferents.

0: Segur que alguna vegada has pensat: això podria estar millor, jo faria allò. I si poguessis proposar-ho tu? Pots! Arriben els pressupostos participatius Roquetes 2026. Pensa, proposa, participa. Pots fer-ho presencialment a l'Ajuntament, a la biblioteca, al casal La Ravaleta, o des de casa en format telemàtic a roquetes.cat. En total, 50.000 euros destinats a projectes, 30.000 euros a Roquetes, 20.000 euros a la Raval de Cristo. Tu proposes, tu decideixes. Fase de presentació de propostes del 2 al 22 de setembre. Està a les teues mans. Pressupostos participatius Roquetes 2026.
1: Antena Caro, tota la música.

Segur que alguna vegada has pensat: això podria estar millor, jo faria allò. I si poguessis proposar-ho tu? Pots! Arriben els pressupostos participatius Roquetes 2026. Pensa, proposa, participa. Pots fer-ho presencialment a l'Ajuntament, a la biblioteca, al Casal de Ravaleta o des de casa en format telemàtic a roquetes.cat. En total, 50.000 euros destinats a projectes.

30.000 euros a Roquetes. 20.000 euros a l'Arrabal de Cristo. Tu proposes. Tu decideixes. Fase de presentació de propostes del 2 al 22 de setembre. Està a les teues mans. Pressupostos participatius Roquetes 2026.

0: Segur que alguna vegada has pensat: això podria estar millor, jo faria allò. I si poguessis proposar-ho tu? Pots! Arriben els pressupostos participatius Roquetes 2026. Pensa, proposa, participa. Pots fer-ho presencialment a l'Ajuntament, a la biblioteca, al Casal La Ravaleta, o des de casa en format telemàtic a roquetes.cat. En total, 50.000 euros destinats a projectes, 30.000 euros a Roquetes, 20.000 euros a l'Arrabal de Cristo. Tu proposes, tu decideixes. Fase de presentació de propostes del 2 al 22 de setembre. Està a les teues mans. Pressupostos participatius Roquetes 2026.
1: Creu a l'espai. Inventa la teva ràdio. Sona dins teu. Antena Caro.
2: FM, xarxes, internet, aplicació.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. Davant l'impacte de la crisi a l'Orient Mitjà, el govern espanyol vol crear un impost per al sector energètic per gravar els beneficis extraordinaris d'aquestes empreses. El ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, ha estat el principal impulsor d'una proposta davant la Comissió Europea per crear un gravamen temporal a escala comunitària. Té el suport d'Itàlia, Alemanya, Àustria i Portugal i demana a Brussel·les analitzar si les grans empreses del sector estan obtenint guanys mesurats per la situació de crisi. L'objectiu és aplicar un impost de solidaritat que serveixi per finançar les ajudes a consumidors i empreses, evitant que el cost recaigui sobre els pressupostos públics o el teixit social.
2: Que haya una solución europea para que efectivamente ese reparto del coste de la guerra sea un reparto justo. La comisión queremos que haga el análisis señalando si existen esos beneficios extraordinarios de la situación actual para que podamos entre todos poner ese impuesto que los grave y que nos permita también atender a la situación de hogares y empresas.
1: I Barcelona crearà un fons per salvar botigues emblemàtiques que estiguin en risc de desaparèixer davant l'encariment del preu del lloguer, ho ha anunciat avui l'alcalde Jaume Collboni durant el Fòrum Europeu de les Ciutats i del Comerç de Proximitat. La protecció del comerç de proximitat es vol ampliar a tots els municipis amb la posada en marxa d'un grup de treball per estudiar modificacions legislatives que permetin als ajuntaments tenir prioritat en la compra de comerços, l'anomenat dret de tanteig i retracte. I Front Comú dels ajuntaments de Torelló, Sant Vicenç de Torelló i Sant Pere de Torelló per reclamar més metges als seus centres sanitaris. Denuncien la falta de professionals als consultoris dels municipis i saturació al cap de Torelló. A Sant Pere, per jubilació d'una metgessa. A Sant Vicenç, l'Ajuntament denuncia una situació similar. Els tres alcaldes demanen Salut i l'Institut Català de la Salut que reforcin les plantilles. I 23 biblioteques de Barcelona que havien d'obrir portes aquest matí no ho han fet en el marc d'una nova jornada de vaga de la plantilla per reclamar millores laborals. Són dades de l'Ajuntament. D'aquestes 23, 21 tenien personal treballant a porta tancada. A la tarda, 39 és les que havien de fer servei i 34 no ho han fet.

0: Seguim parlant de llibres, perquè des d'avui fins al 27 de setembre el Passeig de Lluís Companys a Barcelona acull la 44a edició de la Setmana del Llibre en Català, una de les principals cites de l'any pel sector editorial, que coincideix amb la celebració de la Mercè. La setmana reuneix editorials, llibreries, institucions, i apleguen 282 segells i es faran més de 300 activitats.
1: Serveis informatius d'Antena Caro.
2: Antena Caro. Notícies amb Paco Tafalla.
3: Des d'Antena Caro anem a parlar ara d'activitats que han previstes per en aquest cap de setmana. Més concretament, una activitat esportiva per en aquest diumenge, dia 20 de setembre, perquè es portarà a terme la que ja és la 34a trobada BTT Ciutat de Roquetes. I per a parlar d'aquesta activitat tenim aquí amb nosaltres a la regidora de Turisme i Esports de l'Ajuntament de Roquetes, Sonia Andrade. Hola, què tal? Molt bon dia.
4: Bon dia.
3: I també ens acompanya la Gemma Rossell, que és representant del Club BTT Roquetes Terres de l'Ebre. Hola, què tal? Molt bon dia.
5: Bon dia.
3: Com dia, ja són 34 edicions, tot i que podem dir que fa més de 34 anys, no?, que existeix el Club BTT.
5: Sí, perquè, bueno, ne falten dos anys, que va ser el Covid, i l'any següent, que clar, va ser impossible fer trobada. I bé, l'any 91 va fer la primera trobada, i que va ser una colla d'amics que van començar així, com a de riure, i llavors van veure que la cosa, pues, funcionava, i el 96, pues, ja es va crear l'entitat que coneixem avui dia.
3: I avui per avui, quanta gent formeu el club?
5: Pues un 60 i pico, perquè sempre va canviant, saps? Cada any, pues, un se donen de baixa, aconseguim nous, i estem ahir, als 60.
3: Una altra de les entitats esportives destacades, no?, a Roquetes, Sonia?
4: Bueno, sí, dels veterans, que diria jo, no? Una entitat que quasi farà 36 anys que ja està formada, encara que les trobades, com ja ha dit Gemma, comptem 34, però perquè n'hi ha dos anys que no es van poder fer, i la veritat, una entitat ja consolidada que fa la trobada i, a més, sempre està en col·laborar en tot el que l'Ajuntament li proposa, a col·laborar a la cicloturisme, van vindre a col·laborar també en una cosa també de turisme i esport, i també van col·laborar, i la veritat és que sempre que els demanem estan allí.
3: I aquest diumenge, doncs, tenim esta cita amb els pedals, perquè a partir de les 9 del matí a l'Hort de Cruells es farà aquesta trobada. Parlem una mica ara de qui pot participar en esta trobada. Què és el que ha de fer per apuntar-se, vindre, hasta quan pot apuntar-se?
5: Bueno, se pot apuntar fins el mateix dia, sobre de les 8:30, perquè llavors ja...
3: Abans de la sortida.
5: Abans de la sortida se pot apuntar i pot venir a esmorzar i tot. I, bueno, se pot apuntar a tothom que sàpiga en bicicleta. I això sí, els menors han d'anar acompanyats dels pares o tutors, vull dir, no es pot presentar un menor tot sol a fer la curs, a fer la trobada. I res, ja t'he dit, pot anar tothom que sàpiga anar en bicicleta.
3: Perquè el recorregut és molt difícil?
5: Bueno, n'hi ha trams tècnics, per això se'n fan dos. Se fa un recorregut més llarg i un recorregut curt. Se'n fa com si fos un més assequible a tothom, i un altre ja per a la gent que ja, pues, ja fa anys que va i que li agrada fer senderes i ja té més tècnica.
3: Un recorregut curt, que són 31 quilòmetres, desnivell de 400 metres, i l'altre de 40, desnivell de 500. S'ha de tindre bones cames?
5: Sí, sí. Clar, sempre això, que és gent que ja normalment ja ve sempre la mateixa gent, els corredors solen ser repetitius, i bueno, i sí, s'ha de tenir bones cames, però la gent que fa bicicleta, pues...
3: I els que som una mica més domingueros també podem anar?
5: Ho podeu, clar que sí. Sí, no? Vull dir, sempre podeu intentar-ho, no? I vull dir, sempre pots baixar de la bicicleta, i si veus algun tram que te fa més temor o algo, pues dius, pues este no el faig, lo faig caminant, i continuo. I
3: perquè lo recorregut per on és? Que és quin paisatge és?
5: Bueno, és sendera. Intentem que sigui al terme de Roquetes, tot i que, clar, tants d'anys i tal, de vegades passem per llocs que són per Jesús, Lomas, però que sempre és allò al voltant de Roquetes, no? I bueno, pues són les senderes que tenim per aquí a la nostra ciutat.
3: Què és el que hauria de fer si vull apuntar? Per exemple, s'ha de pagar una quota, suposo, una inscripció?
5: Sí,
3: què és el que tinc dret? Què em donareu?
5: Bueno, pues tindràs un obsequi, que és sorpresa, i després tindràs l'esmorzar quan arribes, i l'esmorzar, beguda, musiqueta, per a poder, mentre menges, pues, estar allà una mica a la festa. I després fem un sorteig de botigues col·laboradores que tenen que veure en l'esport del ciclisme, ens donen diferents regals, i nosaltres, pues, fem un sorteig, i en lo dorsal, pues, tu entres al sorteig. No, és, són...
3: Pel que fa al preu és molt...
5: El preu assequible. Aquest any han pujat, són 18 euros, i llavors aquest any més l'assegurança 2 euros. Mm. Aquest any l'han pujat una mica.
3: Quanta gent hi sol participar en aquestes trobades?
5: Pues clar, pues sí, a vegades hem arribat a 70 o 80 persones.
3: La Sònia s'hi apuntarà?
4: Bueno, estic allí col·laborant tot el matí, els ajudo, i estic per allí en la bicicleta, no, en la bicicleta.
5: No, ella està baix, el tema bocadillo.
4: Nosaltres estem a l'instal·lació, que després quan arriben també tenen un bocadillo, no?
5: Sí.
4: Tindran també beguda. Vull dir, és un matí de ciclisme molt bo, a més el que ha dit, no? Que coneixen també la gent que participa normalment, ja es coneix els recorreguts, però qui vulgui vindre i apuntar-se, és un recorregut molt familiar, apte per a quasi tothom que va en bicicleta o que sàpiga, no? Com ha dit Gemma. I crec que, a més, coneixeran el territori, no? Tot el disseminat que tenim i tots els camins que tenim rurals, que són molt aptes per a fer en bici, i que dia, no? Millor que el diumenge, de matí, vindre, practicar una miqueta d'esport, i després, pues, bueno, fer un refresc en un bocadillo o passar el dia allí de matí.
5: Molt bé.
3: Suposo que la gent deu estar una mica motivada. Fa pocs dies vam veure l'arribada de la Vuelta, és a dir, que això de ciclisme i la bici... Estem a un territori que això agrada, no? I més tenint la Via Verda com tenim.
4: Exacte, i el nou tram que se va inaugurar a principis d'aquest any també, no? Del nou tram de la Via Verda, jo crec que sí, no? Mos coneixen el territori, sobretot Roquetes, la gent que ve al pàrquing d'autocaravanes, si vos fixeu també ja venen en la seva bicicleta, és un territori que coneixen pel ciclisme, no? Los més agosarats, els que fa més temps, pues, la pujada al port, no? Que també és molt mítica, no? Qui l'ha fet, no? Pot traure pit, he pujat al port en bici. I després, bueno, dels camins rurals i tots els que tenim per aquí, que també són molt aptes per a fer. Jo crec que des de cara al turisme és un dels patrimonis que tenim, que el cicloturisme sempre va lligat.
3: Perquè a banda d'aquesta trobada, des del Club BTT en Roquetes Terres de l'Ebre, feu més activitats al llarg de l'any?
5: No, bueno, vull dir, sortim els diumenges, però en plan socis, se van trobant els socis i queden i surten, però vull dir, com a cosa així cara al poble, no, fem aquesta trobada tots els anys, després, pues, bueno, sí, anem a l'ofrena i fem un sopar de socis i fem també, pues, la pubilla, tenim pubilla o hereu i les fem una presentació, aprofitem per estar junts i dinar. I
3: després les sortides que feu cada setmana.
5: Sí, sí, no? Però ja és a nivell de soci.
4: Bueno, i col·laboren en tot el que l'Ajuntament els fa de proposta, també, això sí, sempre estan disposats, és una de les entitats que quan tinc un recurs necessito, ells estan disposats a col·laborar i ajudar en el que sigui necessari.
3: I si alguna persona està escoltant i vol formar part del vostre club, què hauria de fer?
5: Pues bueno...
3: Ficar-se en contacte?
5: Sí, ficar-se en contacte. Bueno, és que nosaltres sempre és a nivell així de poble, del boca a boca, saps? Gent que se coneix i t'ho diu, i abans, llavors, pues, estem nosaltres, li donem un paper que és d'inscripció, i abans allà ficar les dades i ja... i ja se pot, ja forma part.
3: I una bona manera de conèixer l'entitat és vindre aquest diumenge,
5: sí,
3: a l'hora de Cruells, i participar en aquesta trobada BTT del Club BTT Roquetes Terres de l'Ebre. A mi m'agradaria que aprofiteu el nostre micròfon i que féssiu aquesta crida especial perquè la gent s'anime i vingui aquest diumenge. Gemma, com podem convidar la gent per a que vinguin en aquesta trobada BTT?
5: Bé, pues, el diumenge, que farà molt bona hora, han dit, que farà molt bon temps, ja no farà aquestes calorades que han passat, i que bé, que és una bona manera de passar el diumenge pel matí, i després, pues, hi haurà festa, t'hi ficarem musiqueta, podràs esmorzar, podràs beure, i tindràs dret a un sorteig, te poden tocar cosetes molt bones, i n'hi ha, perquè tenim molts de col·laboradors, i t'agradarà.
3: Hasta el diumenge, abans de la sortida, que serà aproximadament a les 9 del matí, doncs té temps la gent d'anar a apuntar-se i participar en aquesta trobada. Sònia, com convidem a la gent perquè vinguin aquest diumenge a fer cames?
4: Bé, el que ha dit Gemma, no? Que és un matí de fer esport, però a més de passar un dia, un matí en la família, no? La trobada, pues, bueno, per als que es vulguin iniciar també, sàpiguen anar en bici, però es vulguin iniciar també poden vindre, poden fer el recorregut, s'estarà bé, xalarem molt, no? Com sempre diem, i a més tindrem una sorpresa que afegirem des de l'Ajuntament també, un petit detall, no? Que donarem a tots els participants.
3: Doncs ja sabeu, aquest diumenge 20 de setembre a partir de les 9 del matí, tots a l'hora de Cruells a participar en aquesta 34a trobada BTT del Club BTT Roquetes Terres de l'Ebre. I ens ho ha explicat la Gemma Rossell, que és representant del club, i la Sonia Andrade, regidora de Turisme i Esports. A totes dues, moltes gràcies per haver vingut i que vagi molt bé aquest diumenge i a pedalar de Valenfort.
4: Gràcies.
5: Gràcies.
1: Serveis informatius d'Antena Caro. La previsió del temps.
3: És moment ara al nostre informatiu de conèixer quina és la previsió del temps per a les pròximes hores. Ens ho explica des de la xarxa Luismi Pérez.
6: Bon dia, arrenca l'últim cap de setmana de l'estiu astronòmic i en el cas de les Terres de l'Ebre, també al Matarranya o al nord de Castelló, el temps ha de ser més aviat tranquil. Tindrem alguns moments de núvols, però que han de ser poc destacables. De fet, alguns estan arribant a hores d'ara des de l'Aragó, que aniran deixant aquest matí el cel una mica emblanquinat, i aquesta tarda algun núvol també es formarà a les muntanyes de Cardó, també la Serra del Boix aproximadament, o cap a la Serra del Montsià. No parlarem de pluges, per tant, simplement un cel una mica més decorat al llarg d'aquest migdia i aquesta tarda. La temperatura agradable, almenys a les tardes, i perspectiva que el cap de setmana vagi enfilant-se més aquesta temperatura, sobretot el diumenge, un dia més calorós, especialment a la Cubeta de Mora, per tant a la Ribera d'Ebre el diumenge serà fàcil estar una altra vegada voltant els 33-34 graus, tardes de més estiu. N'estem pendents a la xarxa.
1: Serveis informatius d'Antena Caro.
3: I ara el nostre informatiu és temps per a parlar del cinema. És moment de conèixer quines són les estrenes cinematogràfiques per a aquest cap de setmana.
7: Continguts en xarxa.
8: La Cardellera renova amb Tiempo de Victoria, un meteoròleg que és la peça clau per garantir l'èxit del desembarcament de Normandia. També arriba la catalana Tanit, una nena es mou lliure pels boscos del Montseny i allà es troba amb una dona que tothom pren per bruixa. Hi ha Coyote versus Acme, el conegut dibuix animat denuncia la companyia que el porta a fracassar en l'objectiu de caçar el correcamins.
9: El tiempo puede destruirnos. Churchill dice que es el mejor meteorólogo del país. Quiero una previsión.
8: Tiempo de Victoria ens porta a 72 hores abans del dia D. Tot està llest per desembarcar Normandia, tret d'un element clau, el temps. El capità James Stack, cap del Servei Meteorològic Britànic, rep l'encàrrec d'elaborar un pronòstic transcendental. Les condicions climàtiques adverses podrien arruïnar la major invasió marítima de la història, però qualsevol endarreriment podria fer que els serveis d'intel·ligència alemanys descobrissin el pla.
10: Soldados, marinos y pilotos, el mundo entero los está observando.
11: La misèria, la fam i la incultura. I quan hi ha por, has de buscar culpables. Dones soles. Vosaltres sabeu quin nom li van donar a aquestes dones? Bruixes.
8: A Tanit, la nena del mateix nom es mou lliure pels boscos del Montseny. No li queda més remei. Un embaràs de risc obliga la seva mare a guardar repòs. Un dia, mentre busca el gos, es troba amb l'àvia Perona, una dona que viu aïllada i a qui tothom pren per bruixa. La Tanit es convertirà en la seva aprenenta, mentre que un fet inesperat sacsejarà el seu món i l'obligarà a fer-se gran abans de temps.
12: No em don la gana a fer-me gran.
13: Guante magnético marca Acme. Perdigones metálicos. Alpiste. Alpiste gratis.
8: Coyote versus Acme explica com després que tots els productes fabricats per la companyia li surtin malament intentant atrapar el correcamins, Wild E. Coyote decideix demandar-la. Per fer-ho, contracta un advocat humà no gaire exitós. El fet de descobrir que el cap del seu antic bufet és el director general d'Acme encara animarà més el lletrat a aconseguir la victòria.
14: Vengo por lo de posar sin pantalones.
7: Continguts en xarxa.
15: Ha estat un programa realitzat pels serveis informatius d'Antena Caro.

0: Segur que alguna vegada has pensat: això podria estar millor, jo faria allò. I si poguessis proposar-ho tu? Pots! Arriben els pressupostos participatius Roquetes 2026. Pensa, proposa, participa. Pots fer-ho presencialment a l'Ajuntament, a la biblioteca, al Casal de Ravaleta o des de casa en format telemàtic a roquetes.cat. En total, 50.000 euros destinats a projectes, 30.000 euros a Roquetes, 20.000 euros a l'Arrabal de Cristo. Tu proposes, tu decideixes. Fase de presentació de propostes del 2 al 22 de setembre. Està a les teues mans. Pressupostos participatius Roquetes 2026.
1: Antena Garo. 96.

0: A veure si me'n recordo d'això, com era? Penso que era...
1: Ai, mare.
0: Ara no. Encara no. 3, 4... Benvinguts a fer punyetes! Hola, família, encara me la recordo, eh? Des de poc. Bueno. Que content estic! Ja tornes aquí, família!
2: Hombre!
0: Hola, què haces?
2: Estos ojitos que te ven, ¿cuánto tiempo? ¿Qué tal? ¿Qué fas?
0: Pues aquí, aquí, tirar-nos al pou. El pou de la novetat, el pou del directe, perquè, perquè hem de ser realistes, mos hem de confessar davant de tots els nostres grans oients. Vos hem enganyat una miqueta estos anys.
2: Ai, mare, de què?
0: No era un directe real. No era un directe real. No era un directe real.
1: Embustera!
0: Embustera, home, feien falta les pràctiques. Feien falta les pràctiques. Però ara ja sí, eh?
2: Ara mos hem tirat a la moto.
0: Sí, que ara qui la caga, qui la fa, la paga.
2: Ara ja mos hem tirat, ja, què passa?
1: El que sí.
0: Pues ex, molt content de tornar estar aquí i abans d'enrotllar-me i començar en tot, vull un moment de serietat perquè des del meu cor i des de mis parts vos vull donar les gràcies a tot l'equip per haver estat aquí al callo aguantar en paciència les meves campanes, que han sigut dies, fent campana.
1: Hombre, han sigut.
0: I en tot el carinyo del món, vos estimo i gràcies per haver aguantat este tresoret que ha muntat entre tots. Un aplauso per a vosaltres.
2: Me farà caure la llacrimeta, eh? Ha sigut un momento, lacrimita, eh? La tenia aquí a punt, però acabat de caure, saps?
0: Tot arribarà. I ara sí que sí, me'n vaig cap a l'espai que crido. Ei, t'has assustat, eh? Bona nit, Gepero.
3: Bona tarda, 7 i 2. Són les 7 i 2, estem en rigoríssim directe i val la pena destacar l'esforç que s'està fent des de l'antena Caro i per part vostra sobretot per a tindre este valor, aquestes agalles que diuen en castellà, per a fer un directe. Sí, senyor.
2: A Pau l'hem trobat a faltar, però el Llepero també, El Llepero també l'hem trobat a faltar, que també ha fet campanes, eh?
0: Que tu no t'escapes, eh?
4: De moment, s'han saludat entre ells. En altres ni mos han nombrat.
2: Sí, van passant.
0: És que l'he tallat perquè he vist que m'anava amb el dà del crit i he entrat a tallar. Bona nit, Tito!
2: Hombre, bona nit, què tal? Bona tarda, nit.
0: Saps què passa? Que d'aquí dos dies serà de nit, vull dir, tanto.
2: Bueno, però és l'acostum, tants d'anys i de fer-ho de nit, veus, cara, tarda nit. Què tal? Bueno, jo molt bé, disfrutant de l'estiu, ja ho sabeu, la meva anar voltant, anar ficant musiqueta, anar ambientant la gent, bodes, menjades... Superbé, la meva vida és molt bonica i molt bé.
4: BBC, Tito.
2: Sí,
4: BBC, bodes, bautizos i comunions.
2: Lo que fa i que falta, eh?
0: Diu, disfrutant de l'estiu i és quan més penca el temps.
2: Però ho disfruto. Ho treballo, però ho disfruto, eh?
0: El restaurant està allí rascant.
2: Ho disfruto moltíssim. Doncs bueno, Pau, a les parauletes que has dit, moltes gràcies, la part que em toca. Ha sigut molt dur, Calu? Yeah. Ha sigut molt dur. Algun ratet, mos hem quedat allò, saps? Que sonaven los grills i tot. Silencis, claro, jo i Carlo algun dia mano a mano, bueno, allò és pim-pam, ho dius tu, diu jo. Però bueno, ho hem tret avant, Calo, hem disfrutat moltíssim i ara supercontents de tindre't aquí una altra vegada i d'una altra manera, perquè és papi

0: Papito, que no ho ha dit, eh?
1: Bueno, ja,
0: és
1: ja,
0: Papito, ja, ja, ja. Ah, ha sigut Papito, que ho hem dit un munt de vegades, ho hem dit un munt de vegades, lo Papito.
1: Això diu la seva dona.
0: Ahir mateix ja vam fer una videotrucada al programa i mira si li ha canviat la vida, que ara les videotrucades les ha de fer de dalt del terrat, les ha de fer de dalt del terrat, que dins de casa, que si molesto la xiqueta, que si es despertarà, que... si li ha canviat la vida d'este xic-xac.
2: Si li ha canviat... Si algo com tindre un fill no et canvia la vida és que tens un problema, eh? Algo et passa.
0: Qui en t'hi ha vist i qui en te ve, eh? Que t'hagi des d'anar a sortir de... Ah, hosti,
1: xe, bé, bé, bé.
0: Bé, bé, bé.
1: És majo, és majo com Calu, que el tenim aquí. Molt bona tarda, familieta punyeterística.
2: Un de tres, està bé, no?
1: I jo, respecte a les teves paraules, per al pròxim dia, si te disculpes i porto 6 llaunetes de cervesa, sempre és millor, eh?
2: A cadascú.
1: Sempre la disculpa sempre entra millor.
2: Entra millor.
1: Però bé, Pau, bé, no sabíem què dir i fèiem programes de 2 hores. Estàvem que no sabíem què dir i fèiem programes de 2 hores.
0: Sí, ha sigut quan vam fer els programes més llargs, eh? Quan érem jo i Carro Tocholz i els convidats, els programes més llargs, eh? No sabíem com acabar-ho. No sabíem com acabar.
1: Hi havia convidats que estaven parlant i tot, eh? Quin programa... Ja, però...
2: Sí, sí, sí. Digo, anava al revés de la lògica, diu, com menys, més. Eh?
0: Sí, sí, eh?
2: Sí.
1: I ja ho dic jo, eh? Quina calor este estiu, eh? No ho havia dit encara, quina calor este estiu.
2: Quina calor este estiu.
0: És quan dit tantes vegades que hi ha allò que dius...
1: Quina calor.
0: No cal dir-ho més, eh?
2: Sou molt exagerats. És un fred raro, és depèn de com mires, és la perspectiva que tens de les coses.
1: És un fred raro,
2: és un
1: la
2: fred
1: calor.
2: Raro.
0: Psicològic, eh?
2: Raro.
0: Hi ha gent que et diu, te parla pel carrer, és psicològic. No és psicològic, la mare que et...
2: Bueno, gràcies a Déu, això ja s'acaba. Encara queda algo. Però ja s'acaba. Pues bueno, a veure, què voldria dir a esta gent de nou? Què tenim? Com és que fem directes? Pues bueno, perquè entre altres coses, vale, volem innovar. Innovar dins de lo que mos permet ja la nostra edat de millennials ochentero. Què som? Una cosa és el directe. Què passa en el directe? El directe permet moltes coses que no permeten los pals directe, diem, que fem abans.
1: I qui, no sé, qui va ser el cabró que ha dit no hi huevos de fer-ho en directe.
2: No hi huevos,
1: exacte. Este va ser el directe.
2: Quina és una de les grans novetats que tenim esta temporada? Un número de telèfon, un número de telèfon on se pot trucar. El que passa és que trucar és difícil, perquè, claro, si estem aquí en directe, doncs com a que molesta. Però segurament tindrem un grupet de WhatsApp que en directe podreu entrar a dir-nos...
1: Tros d'animal! Àudios, àudios.
2: Ei, hosti, doncs pues estem parlant de tal, de Pasqual, d'un pues, tema de que mos interessa o que tenim una anècdota o un dato que no tenim. Ei, que escolteu, que això és així, això és així. Hòstia, doncs pues, cunde, no? Perquè a part mos traven faena. Està de puta mare. I això està genial. Telèfono.
0: Apunteu-ho.
2: 6-7-4-8-9-7-127.
1: Superfàcil.
2: Repetició. 6-7-4-8-9-7-1-2-7.
0: Yeah, però t'ha fet falta allò de exclusiva quan diu lo del telèfon.
1: 127 no vas dir en anglès, eh?
2: 1-2-7.
1: 100, eh? 100.
0: No li ha sortit.
1: 127.
2: Bueno, que anirem repetint el telèfon. Bueno, però aquesta és una de les novetats, ¿vale? A part del canvi d'horari que hem tingut, perquè, bueno, que encara està una mica a l'aire, eh? Avui hem començat la temporada en dijous. De 7 a 8, que estarem, però no diu ningú que tornéssim els divendres o que canviéssim hores.
0: Depèn com vegi l'audiència.
2: O, o que fessin campana.
1: Que mos envien els seus feedbacks, que mos envien els feedbacks per el telèfon. I mos, no mos fa falta una coseta.
0: La veu femenina del programa.
1: No mos fa falta una coseta.
0: La veu femenina del programa, eh?
1: A veure,
0: no està.
1: A veure, saluda la...
2: La tia, hola, la tia. Que sàpigues que anat avui no ha pogut vindre. Que sàpigues que anat avui no ha pogut vindre, però està.
0: Estarà.
2: Però són coses del directe, és el que hi ha. Si a les 7 pots estar bé, i si no, pues la cosa t'ha de tirar avant. Sí,
0: això és així, ara. O arribes o no estàs, eh?
2: I una altra de les coses del directe és que et dic, s'ha acabat aquí la presentació i la salutació perquè s'està fent tard.
1: No, però...
2: S'està fent tard.
1: Vos fa falta una cosa que abans se feia.
2: Ja comença malament, si jo dic que s'està fent tard.
1: Un llepa del llepero.
2: Hòstia, això sí que sí.
0: Pues no sé si me'n recordo què t'ha de fer.
2: Quan algú té raó, té raó.
0: Bona nit i...
2: Ara sí que comença a fer punyetes.
0: Vamos! A veure, Què fem?
2: Què fem? Però començarem. Farem una mica la intro de lo que són les propostes que tenim cadascú, que a part de l'entrevista, que quan la tindrem la podem tindre, quan no, no, vale? Donem una mica una pisteta i un tastet del que mos va pel cap fer esta temporada, que no té per què ser quadriculat, que aquí potser un dia portem malles i un altre dia portem faldes als peus.
0: Home, clar, no.
2: No passa naixing.
0: No mos mana ningú natros, eh? Natros fem el que volem aquí. No, en esta ràdio naixing. Podem dir el que volguéssim.
2: Exacte.
0: Que volguéssim i fer el que volguéssim.
1: Les notícies de les 8.
2: Sobretot no, saps?
1: L'únic.
0: L'únic que hi ha, que a les 8 han de sortir les notícies.
2: Mira, i parlant de notícies, pues, la meva seccioneta, o la que tinc mig pensada a fer, a part de no callar, perquè fa dies que no tinc el micro i és meu.
0: Estàs acaparant una miqueta el micro, eh? Sí.
1: Tens dos dones a casa, no et deixen parlar.
2: Tres.
1: Sí.
2: Pues això, me va pel cap fer una mica el que serien, com vam fer una temporada de notícies pim-pam, que era ja s'han titulat pam-pam-pam-pam-pam, però una novetat.
0: Ai,
2: només diré bones notícies perquè em fan falta. N'estic ja del fi del món i del polític de turno i de que si Càceres i que si la Ceuta i que si... Tots són desastres al món. Però que la gent sàpiga que hi ha bones notícies.
1: Sí.
2: Bones notícies com pot ser, per exemple, que l'estudi del MIT pot transformar... L'estudi del MIT, un estudi del MIT, ha descobert com transformar el plàstic d'un sol ús, que són este munt de plàstic que ja tenim pel món, en materials sòlids i barats per a construcció de vivendes.
0: Amigo, passa, pum, pim, pam.
2: Ei, shit. Altra cosa, per exemple, han identificat una proteïna que prové, que preveu l'envelliment celular. O sigui que d'aquí dos dies no faran falta cremes, tots.
1: Sí?
2: Encara de bebès de tota hora.
1: Sí.
0: Pam, pam.
2: I de moment això és el tastet que porto. I, com he dit, que podem portar més coses, també que sapiguésseu, que com a millennial de cau a rabo que sóc, com la majoria, encara que sigui, no?
1: Tots.
2: Quan hi hagi un gran esdeveniment friquístico-lúdic, aquí se'n parlarà. Perquè el portaré a debat i a degustació per a tots els oients que comparteixen gustos en mi, ja siguin videojocs, pel·lícules o coses del món del vicio.
0: Molt bé. Ep. Pam, pam, pam. I aquestes novetats musicals, que això és...
2: Home.
0: Però ja fet deures, sí.
1: Dones compte.
2: I sapiguésseu ja, aneu-vos preparant perquè ve a Zelda i venen les pel·lícules de Marvel, vull dir, vos pensa pegar canya perquè soc muy, muy freak.
0: Mira, me vas deixar tot sol aquí per comentar la de Spider-Man, l'última. Me vas deixar tot sol aquí per comentar la de Spider-Man.
1: Ha batut records, eh? De Spider-Man, eh? Ha desbancat a la de Star Wars, eh? El nou amanecer.
2: És que Star Wars ha perdut molt. No. Però bueno, no em preguéssiu temps de la meva secció per favor.
1: Notícies i novistes.
2: Serà friqui... Espera, deixa'm inventar paraules que sóc bo. Friquidolústic time. Oh, ja ho saps. Dis-ho, cal.
0: Com l'he rebuscat.
1: No.
2: Friquidolústic.
0: Repeteixo, friquidolústic time.
2: I per què en anglès? Perquè és friquidolústic. Vale.
3: A mi ja em costava dir rocalorio.
2: Ne tinc una guardada per després d'estos, que esta sí que no la passo, però de moment he entrat de bones. Després ja venen les hosts.
0: Yes.
2: I de moment jo ja no dono més del que tinc, perquè si no serà massa.
0: Has fet un tastet, ho has deixat caure.
1: Ha gastat dos o tres pàgines per donar-hi per detrás.
2: I tu, Titus? A veure, què penses fer enguany, a part de ficar música, que ja està clar?
0: Bueno, lo meu ja saps que és la música. Jo tinc hasta una intro per a començar la secció, no? I tot, saps?

0: Dios, Egla i ja, xiquet, he descobert un programeta musical.
1: He descobert, diu. Fa dos anys que no fa altre.
0: No, com esta intro, no. No n'havíeu sentit, d'estes encara. Estic encantat en la intro.
1: Estàs col·laborant en la fi del món, tu ho saps, no?
0: Sí, sí, és igual, eh? Jo em sumo a la fi del món de tot.
2: És una mestreta de King Africa i Jordi Gal. És una mestreta entre els dos, saps?
0: No ho sé, perquè no t'ho perdis, està feta en dos IAs. La IA que em fa la cançó i la IA que li dic, que li digui la IA de la cançó perquè em faci la cançó. Bueno,
1: ja va,
0: increïble.
1: Dos, eh?
0: Increïble.

0: Lo primer és King Africa. I després Jordi Dan i l'últim els dos.
1: Anava a dir, sensual, movimento, sensual.
2: Que estan voreig és a frigo, no?
0: Bomba!
2: Solta la bomba, eh?
3: Bueno,
2: esta serà la intro.
1: A part de la intro, socio?
2: Esta la deixarem com a intro oficial. Pues jo, bueno, jo de què vos faré esta temporada? No ho sé, ja ho saps, ja ho saps. Jo vos puc sorprendre, vos puc sorprendre. Cada, sí? Cada setmana us puc sorprendre una cosa nova.
1: Sí, perquè lo que és dir-nos clar el que portaries...
2: No, no, de clar no hi ha res, ja ho diu la intro, de clar no hi haurà res, de clar no hi haurà res. Un dia igual te parlaré, te portaré algun tema per exposar, tot així, de la societat, no?, de l'actualitat o de més allà, i parlarem, ho debatrem, jo vos explicaré, bueno, com jo el que feia. També introduiré coses noves que ho vam descobrir la temporada passada en Carlo, que se va quedar flipat.
0: No me'n recordo.
2: El tema de les imitacions.
0: Això sí.
2: Portaré alguna imitació, eh?
0: La de Florentino era bona.
2: La de Florentino, ja no me'n recordo.
1: Vaig a fer un petit incís, Millennial una altra vegada, friquisme.
2: Sí.
1: Quan eren minuts, bueno, recordeu de Força Barça?
0: Sí, clar.
1: Bueno, recordo, la meitat del... Bueno, los, sí, los que no... Sí. Molta gent no sabrà ni què cons. Bueno, recordo... L'altre dia va sortir del cap, perquè sí, me va sortir un... Tito el Nano. Tu te'n recordes d'això, no? Això...
2: A mi em van arribar... A mi em van... Jo m'apeix que va ser el meu primer sou. A mi em van arribar a pagar i tot, però a imitar.
1: A veure,
2: la gent me pagava i em deia, imita-mos a Núñez, imita-mos a Romario. Sí.
1: A veure, per aquí no estigui, fiquem en situació. A Força Barça, eren va començar Cárdenas, i ara em va començar amb tots els friquis estos que després portava pel món de que si... Les...
2: Ja fa anys, això, eh?
0: Esto que he estat Andrómeda, no s'han d'aviat.
1: Sí, I un d'estos que portava deia Tito el Nano. I aquí, fes-ho per favor.
2: I aquell que feia amb el tricu-tricu-tricu, amb el tricu-tricu-tricu. Això els joves no sabran de què parlem, eh?
1: Per favor, fes un Tito el Nano.
2: Tito el Nano, Tito el Nano. Diu Núñez, a tal Núñez que feia socis, simpatitzants, home, que
4: per favor.
2: I sortia el Romario, sempre estic cansat, sortia el Romario. Però, tot això ho he d'ensenyar. Però me va sortir alguna imitació la temporada passada de Florentino i això, i la meva parella m'ho diu a vegades, que també imito a Nati, imito a Nati, no sé què, i diu, és que les claves, les imitacions...
1: Tenim una mina d'or aquí.
2: Un Carlos Latre, un Tites Latre, Tites Latre, on tenim un Tites Latre?
4: És Latre Tites.
2: És Latre Tites.
0: La versió beta.
2: Doncs bueno, parlarem, ja tinc algun temeta preparat per a parlar de cosetes, així...
1: Com ara?
0: Jo tinc una pregunta.
2: Parlarem, per exemple, mira, te'n vaig a tirar un que és molt bo. El debat este serà molt bo. La pastilla que han inventat o encara estan acabant de profunditzar, que et prendràs una pastilla que és el mateix que fer exercici.
1: Enis erectis?
2: No, que et fotràs fort estant al sofà. Ah. Parlarem de la pastilla que et fotràs fort estant al sofà.
0: Jo em comprometo a avisar-vos quan traiem la de... contra l'alopècia. Ja vos avisaré tot en seguida. Però això no ho sé. Si
2: no, esta ja està també.
1: Ara fa la conya, ja després de tants anys, no sé ni si la prendria, eh?
2: Jo no.
1: No, què et dic?
2: En lo fresquet, en lo còmodo.
0: Tenies tanta mala sort que et fotries tipo un oso tot pelut i tan pelada tu ves. Segur, tenim tanta mala llet.
2: Bueno, no em tregués. Sí, protagonisme, que estem al que serà la meva secció.
0: Fes-me
2: una pregunta.
0: Tindre una IA perquè li digui a l'altra IA, què passa, que la primera IA no creu?
2: No, sí que creu, però t'ajuda a fer anar l'altra, que no la saps fer anar. Una IA t'ajuda a fer anar l'altra que no la saps fer anar.
1: Para. Ja hi ha IAs que són jefes de IAs
2: I vos vaig a dir una cosa i no vos fotiguéssiu de mi, eh? Ja ho sabeu que estic una miqueta taradet, però si vos dic això encara vos pensareu que ho estic més.
1: No,
2: jo ara li protesto la meva IA. Li dic, no, tens raó. Em diu, perdona. Sí, parlem així, saps? Li dic, no, me l'estàs liant, no tens raó. I diu, perdona.
0: Però hi guanyes la discussió tu, també.
2: Sempre et dona la raó. Sempre em dona la raó.
1: Saps quan algú et dona la raó, què vol dir?
2: Que estàs boig, com una... Que estàs boig. Ai, mare. Ai, mare, he sentit unes senyals del més allà. Per què? No? Perquè a la meva secció ja ho sabeu que vos vaig sorprendre també algun dia. La temporada passada, que parlarem també... d'algo de lo més allà, ja sabeu que a mi estos temes a mi m'encanten, que si els extraterrestres, que si les presències, que si els espíritus, tot això també ho tractarem, que també m'hagi informat molt i també estic molt al cas, ja ho veureu si xalarem. Pues entre això, imitacions, parlar d'això i parlar de l'altre, si tinc algun dia temps de fer-ho, pues faré això a la meva secció. Què? Què vos apareix?
1: Pues m'apareix...
2: Me doneu l'apte per a intentar-ho?
1: Ja tinc ganes de coses.
2: Això sí, mos dona temps, eh? Perquè porten convidats, seccions, no sé què, algun dia. Bueno, igual sí, no dona temps, eh?
1: Convidats, però... Com n'hi ha?
2: Com no n'hi ha?
1: Com no n'hi ha? Perquè ja som prou convidats.
0: Sí. El que crec que hi ha temps ara mateix és de que la gent m'ho truca.
1: Proves?
0: Recorda el telèfon.
2: Recorda el telèfon.
1: A veure com estava el telèfon.
0: Ho dic jo.
2: Recorda el telèfon.
1: 6, 7, 4, 8, 9, 7, 1, 2, 7. Espera, que ho dic... Oh, Tito Núñez ho ha de dir, això.
2: 6, 7, 4, 8, 9, 7, 1, 2, 7.
1: Espera, vull provar. En Doraemon.
2: 6, 7, 4, 8, 9, 7, 1, 2, 7.
1: No m'ha sortit bé.
2: El casquet volador.
1: Hòstia, no... De pràctica.
0: S'ha canviat la veu, eh?
2: El casquet volador. El vibrador màgic.
1: Sí, és més així. No.
2: Sí, però l'heu dit sencer el telèfon o no?
1: Tornem-hi.
2: Ens hem deixat el més 34 davant.
1: Més 34? 6, 7, 4, 8, 9, 7, 1, 2, 7.
2: Espera, escriviu-mos, ni que sigui en WhatsApp, ni que sigui en WhatsApp, un emoticono.
1: Bueno, avui que truquen, directament, que truquen. Ja està bé. Que sapigués que està el Gepero en el mòbil a la main per a contestar a qui va ser falta, per dir-nos del... El que mos haguin de morir.
0: Qualsevol dubte que tinguin, jo el puc contestar.
1: Avui trucades.
0: No puc contestar, ja, qualsevol dubte.
2: Ja m'estan tornant a treure el protagonisme de la meva secció. Estava parlant de la meva secció.
1: Encara
2: vull parlar més. Perquè ja que avui no la farem, però avui vull parlar d'un tema perquè ara pront, eh? Tenim un festival aquí, Roquetes, d'aquesta emissora que estem aquí, que mos deixen fer el programa, que mos tracten també i tot això. Tenim un festival que hem de parlar. Sabeu quin és o no?
0: Jo mig veu penso.
2: No sabeu ni quan és. Lo dia 3 d'octubre d'aquest any, lo dia 3 d'octubre...
1: La castanyada.
2: Teníem l'antena Calor Remember Fest. Tothom qui mos estigui escoltant, apunteu a la llibreta en negreta, cursiva,
1: espera,
2: lletra gran.
1: Espera, repetis que m'apunto, per favor.
2: Dia 3 d'octubre... del 2026, Antena Caro Remember Fest.
0: Oh, yeah. Antena Caro no.
2: Festivalaco.
0: Però quin horari? Quan comença això?
2: Espera, també ara explicarem una miqueta. De moment, el nom, que se l'apunti en ben gran, en negreta i en tot subratllat. Enguany, tot de Remember. De musiqueta, Remember. Bueno, també ficaran algo d'actual, però de musiqueta, Remember. En grans noms, en gran cartellera... que ara vos desvelaré, perquè ja se sap, ja se sap, perquè el cartell, suposo que els nostres oients ja l'han vist per internet, que està
1: tirat. DJ Tites no pot fallar, no?
2: Home!
0: Algú ha de fer la nota.
2: Vos dic tots els dijous que vindran?
0: Jo vull saber a quina hora comença.
2: Això comença a les 5 de la tarda.
1: I quants vindran? A veure, dius, comença, canta, pipa.
2: Va, te vaig cantant. DJ La Mono.
0: Ah, ja ha passat per aquí.
1: Gran imitada.
2: Dani Calau.
0: Ha passat per aquí.
2: Guillermo Argentó.
0: Passarà per aquí.
2: Abel Quecaña.
1: Serà un gran invitat.
2: DJ Piuli.
0: Passarà,
1: este suposo. De nom...
2: Pau Mestre.
0: Ha passat, és hòstia.
2: Ha passat unes quantes vegades. I un servidor, DJ Tites. Sí.
1: Este està tots els dies aquí, el cant.
2: Toma cartelera, toma DJs, toma festassa que s'espera.
1: A on?
2: A on? A puesto de tots els anys, que no has vingut cap any?
0: Claro,
2: has vingut algun any allí dalt, a la pista?
0: Recordau.
2: A la pista de futbol, a la pista de futbol i tot allò d'allí dalt. Ens estava a la piscina abans, te recordes que teníem una piscina descoberta allà dalt?
1: Que ara tires de cap i et fas mal.
2: Que ara tires de cap i et fos contra la sorra, saps? Sí. Pues allí. Allí.
1: La sorra de terra, de terra, mal pensar que el que et veig.
0: On està la sorra?
2: Està la sorra? A la pista està la sorra. Ja estan les entrades al tuc-tuc. www.tuktuk.com. Ah, no, .com, vaja, que de realització, que tenim realització nosaltres, eh? De realització em diuen .com, no,
0: .cat.
2: Tuktuk.cat, ja estan les entrades allí.
1: Que és gat en anglès, vale?
2: Aneu i agarreu-les, que ara són baratetes, després se van pujant.
1: Entrada reduïda. Sòcies, diners, euros.
0: 5 de la tarda.
2: 5 de la tarda m'apareix hasta les 2 i mitja del matí, lo menos, o les 3, o... Bé, per mi és...
1: Bueno, ja, mira, ja que entenc el tema de la musiqueta, vos he de donar les gràcies. estic molt content, vos he sentit, ho fem molt bé, però... Tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum. Entastar el meu rock.
0: No ho sé.
2: Home,
0: home... Ja m'ho aguanta prou, eh? Ja m'ho aguanta prou.
2: T'he de dir una cosa. Lo vam eliminar, lo vam eliminar.
1: Ah, per què? No,
0: perquè a les redes socials bullien que la cabeu.
1: De lo bones que eren. Doncs pues avui l'he portat jo. I no sé de recolencolia, però quasi. Així que, ja, però, puja això.
2: Ole!

0: Deixeu-me un segonet, perquè a part sóc d'estos pesadets que a part de ficar la música vos explicaré coses de la cançó. Mira, la cançó és que és curiós, se diu Lola Montés, vale? I és sí, de Volbeat. Que Lola Montés en realitat se diu Elisa Rosana Gilbert. Era una famosa ballarina i actriu de l'època victoriana que va inventar el ball Spider Dance, que el diu a la cançó diverses vegades. Aquesta xica, este ball, simulava que una aranya se colava per les faldes i feia el moviment així com de, diguéssim, d'aixecar i ui, ui, ui. Claro, imagineu-vos, en aquella època, a l'època victoriana, pues això va esdevenir un gran escàndal públic de societat de l'època, bueno, que estava loca. I esta gent, Volbeat, va agarrar i coma missatge de força de les dones, vale? Ha tret esta cançó, Lola Montés. Bona, eh? Hola?
1: Hola, ah, sí, sí, hola, hola, hola, que estava escoltant-te perquè hi ha enyorat tant les teves explicacions de la rock and roll era aquesta sessió que feia.
0: És un missatge, té un per què,
1: sí, sí, sí, és difícil,
0: no, no,
1: sí, sí.
0: És difícil de dir, no ha de ser tot un... No, ara no és la guava, ara és... La de Nova York, com és? La de Nova York?
2: Nova York...
3: Por la mañana no fe, por la tarde...
0: Nova York!
1: No ho sé, però si l'he ficat de vegades.
0: En sèrio?
1: A mi me la toca ficar. I faig un... Yeah. I la faig repetir...
0: Bueno, he de dir... A veure. Menys la part que canta ell, encara és entretinguda. La part que canta ell és...
3: Por la mañana que fe, por la tarde...
0: Bueno, i ara mateix m'estan fent senyals de que sóc guapo, no, que es vol dir que ole, que ho faig bé, no, tampoc, què vol dir?
1: No, m'estan dient de realització
0: que, toca calo,
1: que són i 30.
0: I 30 i mig?
4: Claro, sí. Han de recordar que s'han de recordar. Des de la 96.0 estem en directe, són les 19.30 de la tarda.
1: I qui no mos escolta, que mos escolti, home.
0: Aquí està, aquí està. Escolteu, perdoneu, és el primer directe que fem. Com has dit això, per favor, Llipero, mos ho pots repetir?
4: Que Calo vol parlar.
1: Jo ja he escoltat
4: fent senyals de fum.
1: Jo ja he escoltat moltíssim estos dies.
0: Es va emprenyar-lo. Calo Cachune! Bona nit, senyor. Bona tarda. Ara és nit. Ara és nit.
1: Que no, encara no.
2: Que tothom ho sap, Pau, i qui no ho sap, ara ho dic jo. Antena Caro, el 96.0 de la freqüència
3: modulada.
0: Pues va, que te toca tu explicar-nos cosetes boniques. A veure?
2: Ja.
1: Veja.
2: Ja, perquè...
0: Sí.
2: No vull sentir ningú, que estona bé.
1: Ai, mare.
0: T'ha passat?
2: No, res.
1: Veig que continua igual en el seu paperet, sí. En boli... Sí, sí.
2: Aquest any he decidit, com si dius, ficar-me a prova a mi mateix, vale? I deixar a l'atzar...
0: Qui és esta?
2: L'atzar.
1: L'atzar, aquesta?
2: És la germana de la malat.
1: De l'atzar.
2: Tita. Jo aquí porto un bombo. Que cada boleta dins d'este bombo.
0: A bombo.
2: Bombo de...
0: Bombo, va.
2: Crec, aquestes les boletes. Mira com gira. Mira com gira les boletes.
0: A veure com gira. Ah, no, això no.
2: Això en cotxina. Pues aquí, cada boleta té un nom d'una persona que tinc jo a la meva agenda del mòbil.
0: Pròpia?
2: De la meva pròpia agenda. Pot ser gent... de tots els tipus de color, de raça, de altura, pes...
0: De coeficient intel·lectual.
1: Random.
2: A full.
1: Random total.
2: Però de la meva agenda. I els trucarem, a veure si em contesten. Quasi tots els que han són que contestaran i no m'insultaran.
1: Ah, vale, ja ho has dit, no, ja has quedat.
2: Ja em diran, quan penses vindre a pagar tot això, estos ja no s'he ficat.
0: Un segon, m'estan dient de direcció, sí, que de moment encara no tenim WhatsApp, que estàs intentant activar-ho. Si voleu, podeu trucar, avui de moment podeu trucar.
1: No envies emoticonos encara i tot això.
0: Tenim els informàtics treballant en ja la programació.
2: I la xica dels tuits, la xica dels tuits m'està donant tot.
0: Exacte, vale? Ja està, continua, Calo, perdó.
2: Vale, i llavors... me contestarà i li explicarem perquè se n'entere si no ho sap i no m'ho està escoltant, que estem en directe a fer punyetes a Antena Caro, m'entens? Ho explicarem i que se n'enfunde i jo trobo el llente més.
1: Però li faràs fer algo així en especial? El ficaràs a prova o què faràs?
2: Tito,
1: lo que surti, que...
4: Anem a veure-ho, per favor. Anem, sí, a veure-ho.
0: De moment, lo trucarà.
2: De moment, lo primer, invitat.
0: I serà sort, no?
2: Pot guanyar una samarreta, si encerta la pregunta.
0: Usada?
2: No, no ho sé, vinga. La que vos donarà l'antena que no fes, que aquest any és un tardeo, no. No es diu tardeo, es diu un vespreig. Un vespreig, se diu en català. Vespreig.
1: Un tardeig, un tardeig.
2: No, ja, sí, sí, es diu així.
0: No hi hem pensat mai, això, claro. Eh? És veritat. Ambas, avui vaig de vespreig.
2: De vespreig. Vespreig, des d'octubre a les 5 de la tarda, a la pista de vòlei municipal de la ciutat de Roquetes.
0: Avui vaig de vespreig, em posaré els mitjons
2: si de tabular, pregunta...
0: tancaré les parpelles i serà tot, hòstia, va tu a l'olla, ves quina cosa.
2: I vaig de festa i gosseja.
0: Gosseja és pel gos.
2: No, és per real, gosseja.
0: En català molt.
2: Gosseja.
1: Va, a veure com vas.
2: Trau la bola, va, Pau.
1: A veure, la bola. La mano inocente, a ver.
2: Vale... Vale.
1: Hòstia, m'han sortit la bola.
0: Mare, esta bola és ara, però sí. Joanito Parda?
4: La comencem fort.
1: Comencem bé.
2: Bueno, va, busco el meu... A la meva agenda. Este forma part...
0: No podia ser altre que Ravalero, no podia ser.
2: Este és membre del Museu de les Llegendes de Ravalera.
1: Hòstia, sí, llegenda.
2: Vamos.
1: Això... Si em contaria anècdotes i no pararíem, sí que...
2: Silenci.
5: Què passa, inútil? Bona tarda.
2: Bona tarda.
5: Què passa?
2: Bona tarda. Joanito, escolta'm. Estàs en directe en Tela Caro, al programa Fer Pujetes.
5: Mare, també ho ha dit el meu
4: pare. Sí, senyor. Bona nit, Joanito.
2: Per a qui no el conegui... propietari i gerent del bar La Plaça de Ravaleta. No, que estem fent la nova secció de la trucada inesperada i del sorteig ha sortit el teu nom dins de tots els noms que havien sortit.
5: Inesperada total, que tinc faena jo.
1: S'ha
2: d'agitar aquest dematí, s'ha d'agitar. Ho sabies, Joan, ho sabies que comencem ja en directe a partir de les 7 de la tarda tots els dijous a Antena Caro. Molt bé.
5: Ja ho vaig dir.
2: Què fas ara mateix?
5: Jo... anava a fer el sopar.
2: Perfecte.
5: Què t'apareix?
2: M'encanta la idea.
5: Que m'heu acabat d'entrenar al futbol i té gana i tu m'has marejat. No, què vols?
2: Lo primer, Alexa, pon Antena Caro a tope volumen. I ara comença a fer el sopar de puta mare. No, res, que és la primera trucada inesperada. I com a trucada inesperada, te farem una pregunteta i si l'encertes te pots emportar una samarreta del vespreig Antena Caro Fest.
1: Ai, pa!
0: Com més sento vespreig, més m'agrada.
5: Pues no me la facis molt difícil fer-me la del Barça o algo així, que jo sàpiga, no?
0: Quants de gols va fer el Barça?
5: Set! Home, claro, algo així fàcil, home.
2: Fàcileta, va, pues... A quina freqüència se pot escoltar Antena Caro?
5: Oh, hòstia, molt fàcil, Aquesta, collons. Espera que estic buscant,
1: Encara no ho hem. Hem de ficar temps.
5: 96.0, 96.0. 96.0. No?
2: T'acabes d'emportar una samarreta de l'Antena Caro Fest. No, quan l'acabarem no penses que la xica de los tuits t'agafarà les direccions.
5: La mida, si m'ha de medir, la mida... Quatre o cinc aquí, xale,
1: Que vaig ample, que vaig sobrada.
2: Te ficarem una menys i així te ficarem un reto per a que t'entregui. Així te ficarem a provar.
5: Vale.
2: Escolta'm a mi, ara t'anem a fer una ronda flash, t'anem a fer. La ronda flash. Són una sèrie de preguntes, vale? Així una miqueta...
1: Avui Mateu s'ho parà més tard, però bueno, no passa res.
0: Realitzador, no passa res si no fiques a casa.
2: Si
0: és bo, cabron, és bo.
2: La ronda fly són 10 preguntes de resposta ràpida, vale? Sense pensar-te un molt.
5: Vale, va.
2: Va, comencem?
5: Vale.
2: Què ets més, de parella o amiguetes vàries?
5: Jo parella, company.
2: Què ets més, de vespreig, nit o matiner? O començat divendres i acabat diumenge? quan eres jove.
5: Ui, matiné, quan era jove, quan era jove, començàvem divendres i acabàvem dilluns, quan era jove.
2: Dilluns de matí, quasi dimarts, perfecte. Vale. Esta és a tocar, mama o papa?
5: Hòstia,
2: esta és putada.
5: Bueno, per més, al final va ser més papa.
2: Vale, bo. Uh-huh. Vale, què ets de xupitets, de la fet xupitets o cubatacos, cubates a tope?
5: No, jo cubates no. Jo xupitets i cervesa,
1: És de quintets, fresquets, són tots els quintets.
2: Per davant o per detrás?
5: Per tot arreu,
2: Però és per l'orella.
1: Per en vaig, que millor.
2: Què pecat o vici preferit? Un pecat o un vici preferit? Confessable?
5: Ja ho saps. No, no confessar.
2: Lo treballar. Podem fer pip. Va. Com,
5: pip.
2: Aquí o a què odies?
5: Aquí o a què odio? Sí. A l'enveja.
1: Molt bé,
5: amigo. I a la falsetat.
2: M'encanta.
1: Aquesta resposta és Dios.
2: Amor secret o platònic, alguna d'estes que tota la vida...
1: Ayuso.
2: A l'Ayuso.
1: Aquella que quan mires... Quan mires la revisteta... Quan mires la revisteta vas posar fulles i t'enganxes.
5: A la bleda.
2: Qui és la bleda?
5: La dona de Pepe Rín, tio, no saps qui és la bleda, tu.
1: Ara sí que mos ha fet un cau.
2: Què has fet que no faries mai més?
1: Oi.
5: Què he fet que no faria mai més? Hòstia, ara m'aprenes molt.
2: El programa s'acaba a les 8, Ves una.
5: Què he fet que no pots contractar amics o algo per treballar? Vale. Amics d'amigues dels amics.
2: Perfecte. I si poguessis fer desaparèixer algo o algú del món, algo que diguessis, fora.
5: O càncer, la malaltia.
1: Me pensava que diria Florentino.
2: És el número 2. Moltes gràcies, Joan.
1: Estàs dubtant.
2: Moltes gràcies.
1: Joan, moltes gràcies.
2: Moltes gràcies.
1: Espectacular. Diu que vols inútil.
2: Havia dit que els que m'insultarien els havia tret.
1: No m'has contestat, saps? Que va.
2: Espectacular.
1: Això serà l'estrella del programa,
2: jo no vull fer molts d'espoilers, però per aquí dins està el meu jefe, està l'alcalde,
1: hòstia,
2: està la dona,
1: que acabes de ficar el llistó, nivell Dios, nivell Dios.
6: Ha sigut boníssim.
1: Espera, que tinc... Ara, teníem problemes... M'havia tallat la veu, M'havia tallat la veu.
6: És que no calles?
1: No, és que, claro, l'estreno ha sigut per tot l'alto, m'ha agradat. Caluec, felicitats.
2: Lo bombo és capritxós, Tito?
1: Eh?
2: Lo bombo és capritxós.
1: És capritxós.
2: Ja et dic, hi ha noms...
1: Escolta, i si sortim un de nosaltres, què farem? Pues contestarem.
2: No.
1: Perquè tu mos tens a nosaltres a enemigos?
2: No. Jo, spam, abans ho estic a spam.
1: Mira, calla. Queden...
6: Què queda, a veure? Controlem el temps.
1: Això és nou, també. Penseu que som molt novatos i hem d'estar medint el temps tot el rato.
6: És que jo tinc un rellotge allà dalt, però que hi ha rellotge, vés a saber també si va bé.
1: Mira, el meu fica menys 20 i allà fica menys...
2: És més. Recordem l'hora. Són 3:45 de 8.
6: Hòstic. Mai ho he sapigut estos temps així.
1: En català és boníssim. En català és com un laberinto, quan te diuen l'hora. És brutal. És brutal. Però escolta'm, ja, partint de la pregunta que t'he fet, què passaria si sortiguéssim un de nosaltres?
2: No esteu al bombo,
1: vosaltres. I si ho fem a sort? Si mos ho fem... No l'hem fet mai cap entre nosaltres.
2: Però què?
1: De Ronda Fleisch. Espera, té Michael?
6: A mi me lo...
1: Té Michael? Sí,
6: Hòstia, mira amb la pell. Mira la pell.
1: Mira, això no ho trobarem.
6: Això controlarem. El dia 3 d'octubre, a l'Antena Caror, Remember Fest, tardets.
2: Vesprets.
1: Aconsegueu les vostres entrades. A 5 euros s'estan vendent a 5 eurets ara.
2: On, Tito?
1: Al tuc-tuc.cat. Tuc-tuc.cat. A 5 euros.
4: Estan de la mano.
2: Estan volant,
1: DJ Lamuno, Dani Cabau, Guillermo Argentó, DJ Tites, Abel Quecaña, DJ Piuli, Pau Mestres, Festival Aco, Il·luminació, Lo So Espectacular. No te ho pots perdre. Regals, camisetes, de tot, de tot, de tot, de tot. Food trucks. Espera, que m'estan amenaçant.
2: Sí.
1: No. He regalat massa, no. No.
0: Practice in the world. Up between.
1: Què volia dir-me?
0: Això és sevillanes.
1: No, que puja l'avios.
0: Mira, saps què? Això és llenguatge de signes, realment.
1: Hem d'estudiar una miqueta més llenguatge de signes i entendre molt amb signes.
0: Quan faci així, és que puja la veu, i quan faci així en el dit del mig, és calla allà.
1: Ah, vale.
0: Vale? Okay.
1: No, m'has de fer així, m'has de fer així en el coll.
0: Sí. Vale, es que m'heu cortado en esta super...
2: No, perquè estem a la meva secció.
0: Claro, t'anava a dir, fem-ho sorts, però dins dels sorts, millor, fem-ho boig. I qui vota perquè li facis a Llepero?
2: El Llepero, que la ronda flaix?
0: Sí, per favor.
2: Sí, no?
1: Tots dos,
0: No parlat en tot el programa, se mereix un ronda flaix in the world. In his face.
2: Enquesta ràpida. Hashtag, el Llepero o el meu jefe? Hashtag, jefe, hashtag Llepero.
1: Llepero.
0: Llepero, ¿estás aquí? ¿Estás con nosotros?
4: Pero ahora Llepero lo que té més faena ara en estos moments, ¿m'entens o no? Entre telèfonos, consonetes, gravacions, directe, no sé què, va, tot esteu de puta mare.
0: És relax.
1: No costa res contestar 10 preguntes.
0: Fica una cançó de nana de fondo i vas contestar.
1: Fica un extended que duren 7 o 8 minuts, ja està.
0: Va, doncs va. Trucada, tenim temps d'una altra, és el que diem, és que 15 minuts...
1: Sí,
0: ha sigut molt bo.
1: Sí. Fem una altra trucada.
0: Sí, si cal medim-la, però jo, en 15 minuts dones sobres i despedida i...
2: Aquí truquem.
0: I temazo.
1: Això, la teua agenda que tens.
0: Perquè ara pregunta de novato de directe que li vaig a preguntar al tècnic bo de ràdio. Quan és un directe de 7 a 8, la cançó de despedida s'ha d'acabar a les 8 o entra... S'ha d'anar a sortir abans perquè...
4: Entra el que dure la cançó. Si dura 3 minuts, entra a menys 3.
0: La cançó... De... okay. Quant dura la cançó, Tito, que has tirat avui?
1: Uns 2 minuts.
0: Curteta.
4: Uns 2 minuts no val. Ha de ser si són 2.30 o 2.32.
2: A partir de 3 segons callats, hi ha un silenci incòmodo.
0: Tens temps. Truca.
2: Vaig a trucar. Vinga, va, fes sortes. Trau.
1: A veure, la bolita.
0: I ha sortit... L'Elito?
2: Hòstia, l'Elito.
4: Mare!
2: Una altra llegenda. Una altra que forma part del club selecte de les llegendes. A veure, este suposo que no m'insultarà.
0: Com ara digui que fas inútil, ja...
2: Vosaltres feu veure que és el primer, també. Si no me l'escolta.
0: Parles tu.
4: Vols dir que no està currant a muerte estos dies?
2: És jefe del moll, no treballa.
7: Antenacado. Antenacado,
2: supercabra. Ha trucat en directe.
0: Dis-me que m'estàs escoltant.
2: Me l'estàs escoltant? Sergio Vázquez.
7: ¿En serio que vas a estar escuchando? Pero ahora en directe no, ¿no?
2: Ay, ¿cómo estás? Pues, tío, que estén en la entrevista.
1: Para contar que dius que estén en directe.
2: La inesperada, desde Antena Calo.
7: Imagina't. Acabo de dir que la cabra...
2: Sí o no? Estoy trucando desde el estudio.
7: Yo ho sé perquè seguixo les redes socials i estic una miqueta informat de lo vostre programa.
1: Home, tal com ha de ser, sí senyor.
0: T'estimem.
1: Ara em donaria, si estigués aquí, me donaria un besito a la calva. Sempre ho ha fet. Sempre ho ha fet.
2: És de costum.
7: Sempre. Quan una persona... És que perquè sóc de casa i vos estimo. I pues, una persona que deixi sense pèl, pues, m'encanta donar-li besitos.
0: Pues a mi no m'has besat mai.
1: No fiques a l'ordre.
2: És que sempre he sigut super segur.
1: Sempre sí.
7: Sarrasca, que mos coneixem. També te ho he donat.
0: Sarrasca.
2: L'Elito, t'ho explicaré. ara mateix estàs en directe, perquè és la trucada inesperada, que el sorteig, el bombo ha sortit un sorteig i ha sortit l'Elo, vale? I ara t'hem de fer...
7: Jo soc natural.
2: T'hem de fer una...
7: Jo soc natural i, doncs...
8: No et tenyissis.
2: Sí, però... Diu Pau que si no et
7: tenyissis... Soc natural, jo soc com soc.
2: Ets rubia natural.
7: No penso canviar. El sorteig, que estic informat de tot, no em contigues història. No,
2: que la pregunta, t'haig de fer una pregunta, i si l'encertes t'endús una camiseta de la festa més preig Antena Caro Fest.
7: Doncs segur que no, perquè soc 0x0 jo.
2: No, quina freqüència s'escolta Antena Caro?
7: Amb aigot de llet calenta. 96.0. Vols que et digui los megahertz i tot lo rollo o no? FM, no, FM,
2: no
7: sé,
2: Perquè no sabré si dius la veritat, però... L'únic que et puc dir és que moltes gràcies per contestar i no insultar-me, que el que fa la gent normalment quan contesta. Bueno, i sobretot
7: ara, principi,
2: ara no penges perquè te ficaràs en contacte amb la nostra xica de los tits, que t'agafa les dades per enviar-te la samarreta, li dur la talla i tot. Hola?
7: M'encanta.
2: Sí, sí, com és, clar, no? O li fem?
4: Home,
7: sí, home. Sou lo que no està escrit. Sou los millors.
2: Lelito, que t'haig de fer la ronda flash. Faig la ronda flash, però...
1: Així rapideta, eh? Sí,
2: a contestar ràpid. Pim-pam.
4: Vull fer-ho.
7: Vinga, va. Anda.
2: Són 10 preguntes de resposta ràpida. Car o peix?
7: Àlex.
2: Car o peix?
7: Carn.
2: Nit o dia?
7: Nit.
2: Amics o família?
7: 50-50.
1: No.
2: La Josefa.
7: Família. Primera família.
2: Vi o cervesa?
8: La B.
7: Cervesa.
2: Dalt o baix?
7: Per tot arreu.
2: Baix. Baix. És el més pràctic. Un hobby...
7: Que voten.
2: Un hobby...
7: Fàcil.
2: Quin hobby tens?
7: Ara mateix... Ramadan, no cap.
1: Dormir ja va.
7: Ara mateix no cap.
2: M'encanta. Una fòbia...
1: Home, Fórmula 1, no, tio? Què? No li fots encara, què? Loca?
2: La Fórmula 1?
1: No li fots el...
7: Us han perdut? L'antena?
2: No. L'Elats me sents? Lelo?
7: Hola,
2: no me sents? No?
1: Nosaltres te sentim, eh?
2: Sí, no me sents, Lelito?
7: Hola, m'ho han enviat el hobby? No m'ho sento.
2: Hobby.
1: No m'ho sent.
2: Jo...
1: A veure, torna a provar de trucar.
2: Jo et truco.
1: Problemes del dia.
7: Antena, caro?
1: No digues tonteries que et senten.
4: Ai, antena, caro.
7: Han perdut cobertura.
2: L'Elatza, me sents?
7: Correcte.
2: Un hobby?
7: No sé què ha passat. Un hobby, doncs pues ara mateix...
2: Ramadan,
7: correcte. Mos hem quedat aquí, és cert o no? No.
2: Vale.
1: Correcte.
7: El meu hobby? Ma filla. Compartim tot amb ma filla.
2: Una fòbia? Algo que te da mucha miedo?
7: No res.
2: Los machos alfa lo plateado.
4: Valente como yo.
7: Diria una cosa, però no val la pena.
2: Sí. Ja sabem tots quina és.
7: Correcte.
2: Vale. A bon entendedor, poques paraules, vale. Una mania, un toc. Algo així.
1: Sempre hi ha algo.
7: No parra. Sí, una mania, mossegar-me les ungles.
2: Tota la vida, això és veritat, tota la vida. Què has fet que no faries mai més?
7: Què he fet que no faria mai més? Hòstia, estàs bona, eh?
1: Contestar el teu...
7: O que no podré fer mai més, no?
2: Una cosa que has fet i dius, hagués tingut que fer això, no hauria fet mai més. Jo què sé...
7: Comprar-me una altra casa, tio.
2: Comprar-me
7: una altra... Hipotecar-me, ho sé així.
1: Fer pi.
2: I...
7: No ho faré perquè ja ho tinc fet.
1: Bona està.
2: I quan te morgues d'aquí molts d'anys i mos enterriguem junts, quina frase voldries a la làpida?
7: Estàs bona, eh?
2: Ah, no?
7: Me deixeu...
0: Això vols ficar? Estàs bona? Ah, no, vale, no era la resposta.
2: Mos quedes tot el seu programa, eh?
0: Estàs bona o no?
7: Va,
0: bones,
7: ja la tinc.
1: A veure.
7: No, no, ja la tinc. Deixeu-me tranquil.
1: Oh! Oh, home, pues sí, pues sí. Deixeu-me descansar.
2: Perfecte, Lelito, m'ha encantat.
0: Moltes gràcies, Lelito, tio.
2: No res, tio, un plaer una vegada més per tu.
7: A vosaltres.
2: Mos veiem pront, eh?
7: Increïble.
2: Vale?
7: Abraçades.
1: Una abraçadeta, guapo.
0: L'estimem.
7: Amazing, unbelievable.
2: Una llepadeta al personet.
7: Flaix FM, Flaix FM al vostre costat. Flaix FM al vostre costat. És viruta, és viruta. Rendilla, ojaldre. Pasta fullada, no tenen res. No tenen res.
2: I love you, Lelito.
1: Vinga,
2: hasta la... Moltes gràcies.
7: Per l'estimo,
0: eh? Igualment. Sempre ha sigut boníssim en les paranoies de parlar i de tot, eh? Calo, no cal dir que de moment avui has guanyat tu, perquè sí. Va, sí, guapa.
1: Sí, xec, pinta molt bé, això, eh? Sí, pinta molt bé.
0: Sí. I saps què podem fer, no? No sé què, també podem anar jugant els telèfons dels demés.
2: Pues...
0: I anar fent, saps? Pim, pam, pim, pam.
2: Per a tancar la meva secció, recordar-vos a tothom que Calo mola, que... Continuem fent la trucada inesperada.
1: Oixia, oh, dies.
2: Hi ha noms molt xatxis per este bombo.
1: Sí.
2: I esperem que contesten.
1: I que la gent mos escrigui, que truqui el telèfon, per aquí, també. Si saps, volen,
0: saps
1: a la llamada.
0: Saps què pot passar, que al final no contesti ningú?
1: Algun dia passarà, però...
0: No, perquè este cabron me l'està liant. Sí, sí, sí. Quina hora és?
1: Jo coneixem.
0: Són quasi entre les 7 i les 8 del dijous. The X, oh my god, it's time for...
1: Queden 5 minuts, eh? Tot per dir que queden 5 minuts.
0: It's Calo time, yes.
2: Són 3 quarts més 10 de 8, ara mateix.
0: És boníssim, m'encanta sentir-ho. Bueno, X, mos fan senyals de que som 2 i que el tercer no vol... No, què vol dir això? Ah, no, som 3. No, que queden 2 minuts.
1: Lo tema de les senyals, mos falla avui.
0: Hòstios, jo crec que ha sigut un... No diré un èxit perquè queda malament fer així en lo coll. Mirant el director.
1: Bueno, això ho han de dir qui mos ha escoltat.
0: Però...
1: Reds socials, per les reds socials, que mos escriguen, que mos diguen...
2: M'has fet una senya? M'has fet una senya?
0: Dos.
2: Una és... No ha sigut total perquè mos falta un membre de l'equip.
0: Però sí. No, però que com a iniciació al directe està molt bé. M'ha passat l'hora volant, loco.
2: Volant.
0: Uf, lo xungo serà entrar aquí. Ja farem, ja prendrem.
1: Sí.
0: Però bueno, sabeu què? Com fa tant que no estic, m'agradaria que despeguéssiu vosaltres, perquè ni me'n recordo. A veure, recordeu-me la nostra sortida. Queda un minut.
2: Adeu.
0: En sèrio.
1: No, la despedida, que abans m'has tallat, hem de recordar les redes socials, Instagram, Facebook, a fer punyetes, que la gent mos escriga, que vol entrar a la llamada, que vol ese tema, que vol que parlem d'això, que vol... Tot el que sigui, que mos escriga, que mos escriguen coses.
0: O sí.
1: Que mos ajuden.
0: Ja vaig jo. Si no recordo mal, això era... Bona nit a tots.
1: Sí.
0: Què més?
2: Coneixem que és jueviernes.
0: A fer-ho gros. Que ja no és divendres.
1: Que és dijous.
2: Que és més prets.
0: I coneixem.